0: S'acaba aquí la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 d'Alexander Scriabin. Hem sentit les veus de Brigitte Balis, mezzosoprano, i Sergei Larin, tenor, amb el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Simfònica Alemanya de Berlín, sota la direcció de Vladimir Ashkenazy.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La nostra selecció continua amb el concert per violí, corda i baix continu La Primavera, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. Els intèrprets seran Pina Carmirelli, violí i Musici.

Carmirelli, violí i Musici ens han interpretat el concert per violí, corda i baix continu La primavera, del recull Les quatre estacions d'Antonio Vivaldi.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit podrem sentir la Simfonia número 6 en si menor, Simfonia Patètica, opus 74, que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1893, poc abans de la seva mort. El sobrenom li va posar el seu germà. Els moviments són Adagio Allegro non troppo, Allegro con grazia, Allegro molto vivace i Finale Adagio lamentoso. Sentim-ne la versió de la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.

0: Fins aquí l'última sinfonia que va compondre Piotr Ilich Txaikovski, sinfonia número 6 en si menor, patètica, opus 74, enllestida l'any 1893, poc abans de la mort del compositor. En sentíem la versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Riccardo Muti.
1: Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir l'arranjament per quartet de saxofons d'André Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel, en la versió del quartet Aurelia.

0: Hem sentit l'arranjament per quartet de saxofons d'André Arendt i Johann van der Linden del quartet de corda en re major opus 45 d'Albert Roussel en la versió de l'Aurelia Quartet.
1: Catalunya Música.

De Gabriel Fauré podrem sentir ara la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, en la versió d'Alain Baikirche, violí, i Roy Howard, piano.

0: Allegro molto, andante, allegro vivo i allegro quasi presto són els quatre moviments de la sonata per a violí i piano número 1 en la major, opus 13, que Gabriel Fauré va compondre l'any 1876. Sentíem Alain Weikirche, violí, i Roy Howard, piano.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Continuarem la nostra selecció amb el septet número 2 en do major, militar, opus 114, de Johann Nepomuk Hummel. Música de cambra que ens interpreta l'ensemble Capricorn.

0: L'ensemble Capricorn era l'intèrpret d'aquest septet número 2 en do major militar opus 114 de Johann Nepomuk Hummel.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Música del compositor alemany Max Bruch per continuar la nostra programació. Sentim l'adagio per a violoncel i orquestra Kol Nidrei, opus 47, basat en temes hebraics. Ens acompanyen Pierre Fournier, violoncel, i l'orquestra Lamouré, sota la direcció de Jean Martinon. És un enregistrament de l'any 1960.

0: Música de Max Bruch, composta l'any 1881 i basada en temes hebraics. Kol Nidrei és un adagio per a violoncel i orquestra, el seu opus 47, que sentíem en un enregistrament de l'any 1960 a càrrec de Pierre Fournier, violoncel, i l'orquestra L'Amouré, sota la direcció de Jean Martinon.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya.

L'any 1880, Johannes Brahms va compondre l'obertura tràgica en re menor, opus 81. L'escoltarem tot seguit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Georg Solti.

L'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Georg Solti, era l'intèrpret de l'obertura tràgica en re menor, opus 81, de Johannes Brahms.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació ara sentint el quartet de corda número 3 en re major, opus 44, número 1, de Félix Mendelssohn, una obra de l'any 1838 que ens ofereix el quartet Henschel.

Hem sentit un dels tres quartets que Félix Mendelssohn va dedicar al príncep Gustau de Suècia. És el quartet de corda número 3 en re major, opus 44, número 1, compost l'any 1838. Sentíem el quartet Henschel.

0: Nocturn.
1: A continuació us proposem el concert per piano i orquestra número 1, opus 10, de Sergei Prokofiev. L'interpretaran el pianista Vladimir Kraniev i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida per Dmitri Kitayenko.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra número 1, opus 10, del compositor rus Sergei Prokofiev. Els intèrprets han estat el pianista Vladimir Kraniev i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, dirigida per Dmitri Kitayenko.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem la nostra programació ara sentint la rapsòdia hongaresa per orquestra número 6 en mi bemoll major de Franz Liszt en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

0: Franz Liszt és l'autor d'aquesta rapsòdia hongaresa número 6 en mi bemoll major que hem sentit en la versió de l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Tot seguit, la violoncel·lista Sol Gaveta amb l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Laurin Masel, interpretarà el concert per violoncel número 1, opus 107, de Dmitri Xostakóvitx.

Acabem de sentir el concert per violoncel i orquestra número 1, opus 107, de Dmitri Xostakóvitx, en la versió de la violoncel·lista Sol Gaveta i l'Orquestra Filarmònica de Munic, dirigida per Laurine Mazel.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...
4: La Favorite, una de les òperes més populars de Gaetano Donizetti, en la seva versió original en francès i en homenatge al mestre italià Antonio Foliani. Un dels últims títols que va dirigir abans de morir aquest estiu, amb només 50 anys. Va ser al capdavant del cor de la Ràdio de Colònia i de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a 7:00 PM, amb Xavier Montagut.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja ens hi torneu a tenir, com sempre, en directe des de l'estudi 11, quan passen pocs segons, de 6:45 del matí. Amb ganes de compartir matins, amb ganes de proposar-vos una banda sonora. I avui començarem dient un nom, Carl Richter. I segurament us hi falta alguna cosa. Carl Richter, director del cor i l'orquestra Bach de Munic, ens va visitar a Barcelona en el seu moment. I en aquelles èpoques, estaríem parlant sobretot de meitats del segle XX, estaríem parlant de la dècada dels anys 60, dels anys 50, fins i tot de la dècada dels 70, el nom de Carl Richter s'associava a Bach. Segurament, després de dir aquest nom, inevitablement tots us heu posicionat, alguns recordant la màgia de descobrir la música de Bach de la mà d'aquest director. D'altres pensant, sí, però és un senyor que no es va saber adaptar o no va voler adaptar-se als criteris històrics. Estigueu al bàndol que estigueu, una cosa està clara, que el Richter va fer una feina important a l'hora de divulgar la música de Johann Sebastian Bach.

0: L'orquestra Bach de Munic, dirigida pel legendari Karl Richter, ens acaba d'interpretar l'obertura de la primera de les quatre suites per orquestra que hem conservat de Johann Sebastian Bach. Així avui hem volgut començar el nostre primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: Els que ens coneixeu, que ens escolteu matí rere matí, ja sabeu que tenim més aviat tendència a posar versions amb criteris històrics. I precisament les versions de Karl Richter, en aquest sentit, poden esdevenir, no direm antagòniques, perquè en cultura tot suma, però és cert que són una mica antònimes del que seria precisament aquesta manera d'entendre la interpretació musical que va néixer en paral·lel a l'activitat musical de Karl Richter. És a dir, que, vaja, Karl Richter, en aquest sentit, podríem dir que va ser un home que es va mantenir fidel a una estètica interpretativa de l'obra de Bach i del barroc en general, al qual li va dedicar el gruix de la seva feina, vaja, d'una manera que anava una mica contracorrent. Sempre, malgrat l'aparició de figures com Gustav Leonhardt o Nikolaus Harnoncourt o fins i tot Franz Brüchen, ell es va mantenir sempre tota la seva vida amb instruments moderns i amb els seus criteris interpretatius. Curiosament, i potser això pot sorprendre més d'un, la primera gravació que va publicar Karl Richter va ser l'any 1952, la música no pas de Bach, sinó de Georg Friedrich Händel. El primer que van registrar discogràficament Richter va ser els Concerti Grossi, opus 6, de Händel.

L'orquestra Bach de Munic, dirigida per Karl Richter, ens acaba d'interpretar l'inici del cinquè dels Concerti Grossi Opus 6 de Georg Friedrich Händel. De fet, va ser la primera gravació que va fer Karl Richter amb l'orquestra Bach de Munic. Aquesta gravació data de 1952, però l'any 1970 els va tornar a gravar. De fet, això ho va fer en diverses obres del seu repertori, i és que precisament entre els anys 50 i els anys 70 es produeix una evolució sensible en les tècniques de gravació i en els tipus de micròfons que es feien servir. Vaja, dit ras i curt, que la qualitat que permetia la nova tecnologia va portar a la casa Deutsche Grammophon, per la que enregistrava Karl Richter, demanar-li al mestre que tornés a fer noves lectures, noves gravacions d'aquell repertori que l'havia consolidat. Potser la curiositat que teniu és per què avui estem parlant de Karl Richter. Doncs mira, avui és dijous 15 d'octubre de 2026. Justament avui, el 15 d'octubre de 1926, Karl Richter naixia a la ciutat de Plauen, a Saxònia, i de fet, a partir d'aquí es formaria a l'escola de Dresden i més tard aniria a la Universitat de Leipzig, on es va llicenciar el 1949. Avui és el dia del centenari d'aquest mestre alemany a qui tothom associa a la música de Johann Sebastian Bach. Repetim, més enllà dels que us agradin les interpretacions amb criteris històrics o els que recordeu a Karl Richter com un veritable referent de la interpretació encara sota l'herència directa del que seria el postromanticisme germànic, sigui com sigui, el que és indiscutible és que Richter utilitzava músics de qualitat i solistes de qualitat. Una altra cosa són els criteris interpretatius, que com a mínim tenen una virtut i és que ens fan reflexionar. Richter, per exemple, quan va enregistrar La Passió segons Sant Mateu, ho va fer no respectant, diguem, que el concepte de la partitura de Bach, sinó que va doblar tota la instrumentació, creant una sonoritat inusitadament poderosa. No sabem si a Bach li hagués agradat o no, però en qualsevol cas aquesta va ser la proposta de Richter, una proposta que fa que veure una orquestra acompanyant cantates o passions de Johann Sebastian Bach, tinguem la sensació de que estem veient una orquestra d'unes dimensions sensiblement més grans, potser que associem millor a repertoris posteriors a l'època de Bach. L'obra més carismàtica que Karl Richter va dirigir dues vegades a la seva vida va ser, sense cap mena de dubte, la que li va donar la fama, La Passió segons Sant Mateu. La van registrar per primera vegada entre 1958 i 1959, que va ser l'any en què es va publicar. I per les raons que ja us hem explicat, l'any 1979, és a dir, 20 anys més tard, Richter la va tornar a enregistrar. Tant el Concerto Grosso que hem sentit de Händel com el cor inicial de La Passió segons Sant Mateu, que sentirem tot seguit, corresponen a la segona gravació dirigida per Karl Richter.

El cor i l'orquestra Bach de Munic, dirigits per Karl Ristens, acaben d'interpretar aquest impressionant cor inicial de la Passió segons Sant Mateu. No sabem quantes vegades l'hem pogut sentir tots plegats, però el que sí que sabem és que cada vegada que sona notem unes pessigolles especials. Bach tenia connexió ultrasònica, vés a

Sabem quines energies i ens les ha transferit a la posteritat. I un dels tocats per aquestes energies bakianes va ser Carl Richter, com tots els grans bakians de la història de la interpretació, amb criteris històrics o no. Això ja és un altre tema, però en qualsevol cas, tota la tasca que Richter va fer alrededor de la interpretació bakiana és inqüestionable. Bach, a més, va estar omnipresent durant els anys de la seva formació. Abans ja hem destacat que ell, de fet, es va llicenciar a la Universitat de Leipzig i a l'acabar la llicenciatura, ja de seguida va assumir el càrrec d'organista de la Thomaskirche, és a dir, l'església de Sant Tomàs de Leipzig. Ja sabeu, l'església on Bach va estar durant 27 anys treballant com a cantor, com a xantre d'aquella església. De fet, Carl Richter havia estat alumne de Günther Ramin, que aquest professor, avui pràcticament oblidat, va ser un gran expert en Bach i probablement va ser ell qui li va inocular o qui li va acabar de rodonir la passió per Bach. Com a curiositat, dir-vos que Günther Ramin també va ser professor d'un altre organista que potser, vaja, us sonarà o serà familiar, ens referim a l'organista Helmut Balcha. Vaja que Balcha i Richter van ser deixebles del mateix professor. L'any 1949, just aquell any en què esdevenia organista de l'església on Bach havia estat 27 anys, va ser quan es va traslladar la tomba de Bach cap a l'altar de l'església de la Thomaskirche, i precisament el va enganxar a Richter com a organista de l'església i va tenir l'honor de poder tocar mentre les despulles de Bach eren enterrades en l'altar d'aquesta església. Richter no va estar molt de temps treballant a Leipzig. Ben aviat es va casar, el 1952, amb la seva esposa, Gladys Müller, amb qui va tenir dos fills, i després de seguida es van traslladar a Munic. Sospitem que les condicions econòmiques de treballar a Munic eren millors. Allà va esdevenir professor d'orgue a la Universitat de Música i Arts Escèniques. Alhora va ser xantre i organista de l'església de Sant Marc d'aquesta ciutat de Munic. I va ser dos anys més tard, el 1954, quan va fundar el cor i l'orquestra Bach de Munic, que avui estem sentint precisament, tot homenatjant el centenari, el dia exacte avui, 15 d'octubre, el centenari exacte del naixement de Carl Richter. Quan passen 3 minuts de les 7 del matí, seguim recollint algunes de les gravacions. Per exemple, l'any 1961 va arribar l'enregistrament d'una altra d'aquelles obres monumentals de Johann Sebastian Bach. La missa que els seus fills deien la missa catòlica, perquè és una missa amb totes les parts completes de l'ordinari catòlic. Ens referim, òbviament, a la missa en si menor, número de catàleg 232.

Era Let Resurrexit, pertanyent al credo de la missa en si menor de Johann Sebastian Bach, número de catàleg 232, versió del cor i l'orquestra Bach de Munic, dirigits per Karl Richter en el dia del centenari del naixement de Karl Richter. Aquell mateix any, estem al 1961, Karl Richter també va enregistrar el Magnificat de Johann Sebastian Bach i també la versió instrumental de l'Ofrena musical. De fet, és una obra concebuda a nivell instrumental. Les tres gravacions van ser les que va fer el 1961. I, de fet, la Passió segons Sant Joan arribaria tres anys després, el 1964. La majoria d'aquestes gravacions fetes sempre per la discogràfica Deutsche Grammophon.

Era l'any 1964, quan Karl Reiste, amb els seus músics, l'orquestra i el cor Bach de Munic, enregistrava la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit el monumental cor inicial d'aquesta passió, una passió extraordinària, que Reiste, òbviament, també va enregistrar com totes les obres antològiques de Johann Sebastian Bach. I, de fet, no hem d'oblidar un detall important, i és que Bach, a part de, volem dir, Karl Reiste, a part de ser un gran director, també va ser un excel·lent organista. De fet, les versions amb orgue de Karl Reiste avui continuen sent molt apreciades. I va ser just el 1967, tres anys després d'enregistrar La Passió segons Sant Joan, quan Reiste, que ja havia enregistrat altres discos, LPs de vinil de l'època, amb obres per orgue de Bach, aquell any, el 1967, a l'església Markussen de Jægersborg, a Copenhagen, a Dinamarca, va enregistrar els famosos 3 LPs que van aparèixer en forma d'àlbum, incloent algunes de les obres més antològiques per orgue de Johann Sebastian Bach, i entre elles, òbviament, la més antològica de totes.

Era Karl Richter tocant la cèlebre tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach. És una de les peces antològiques que l'any 1967 van registrar amb l'orgue Marcussen de l'església de la població de Jagersborg a Copenhagen. Van ser tres LPs que després es van reeditar amb estuig de tres CDs i que va ser una de les seleccions antològiques d'obres per orgue de Johann Sebastian Bach en registrades per Karl Richter. Avui homenatjant a Karl Richter en el dia just, el 15 d'octubre, del centenari del seu naixement. Són 7:45 del matí i, de fet, el mateix any que enregistrava a prop de Copenhagen aquesta col·lecció de peces per orgue de Johann Sebastian Bach, uns mesos després, també per Deutsche Grammophon, enregistrava els concerts de Brandenburg. Aquí sí que hem de fer una salvetat, ja que aquesta gravació, particularment del concert número 2, va resultar que anys més tard, el 1977, els que acumuleu més joventut, potser ho recordareu, la NASA va seleccionar una gravació del primer moviment del concert de Brandenburg número 2 que havia fet precisament l'Orquestra Bach de Munic, amb la direcció de Karl Richter, per incloure-la en el famós disc d'or de la Voyager, un disc de coure xapat en or que va ser enviat a l'espai dins d'aquesta nau espacial. El disc contenia sons i imatges que havien estat seleccionats com exemples de la diversitat de la vida i la cultura de la Terra. Músiques de tota mena, músiques populars, músiques cultes enviades a l'univers perquè si algun dia algú ho rep, sabrà com és la vida, l'expressió, les paraules, els sons de la Terra. Una cosa d'aquelles que cada cop que hi pensem se'ns posa la pell de gallina i precisament aquesta gravació que sentireu tot seguit és la que encara a dia d'avui està inclosa dins del disc d'or de la Voyager, voltant vés a saber per on de l'univers.

De cop ens hem imaginat els habitants de vés a saber quin planeta, de vés a saber quin racó de l'univers, reproduint aquesta mateixa gravació que acabem de sentir i que, recordem-ho, l'any 1977 va ser inclosa a la nau Voyager, el famós disc d'or que està voltant pels universos de la galàxia. Incluïa aquesta mateixa gravació que acabem de sentir. L'orquestra Bach de Munic, amb quatre solistes de renom i interpretant el primer moviment del segon concert del sis que Johann Sebastian Bach va escriure per el margravi de Brandenburg, l'oncle del rei Frederic el Gran de Prússia. Així doncs, aquest segon de Brandenburg que va sorgir en aquesta gravació, recordem-ho, dels anys 67-68. I després, ja el 1970, va ser quan Karl Richter va fer també una incursió discogràfica en el món del clavecí. Ell era organista de formació, però això no l'impedia tocar el clavecí i enregistrar per Deutsche Grammophon obres com algunes fantasies originals per clavecí o el concert italià, fins i tot les variacions Goldberg.

Hem sentit el tema i la primera variació de les variacions Goldberg, tal com les van registrar l'any 1970, Carl Richter assegut al clavecí. El 1971, Carl Richter va patir un atac de cor i a partir d'aleshores va començar a patir problemes de visió cada cop més accentuats. Aquí es produeix un petit paral·lelisme també amb Bach, que degut a les catarates, al final de la seva vida, ja sabeu que es va sotmetre a una operació amb un metge anglès. En conseqüència, Carl Richter va començar a memoritzar tantes obres com va poder abans de perdre la vista. Finalment, però, el van aconseguir convèncer que se sotmetés a una cirurgia ocular, de la qual inicialment es va mostrar molt escèptic, però que al final, afortunadament, va ser efectiva. Probablement el referent de Bach tampoc no l'animava gaire. Bach va morir just pocs dies després de la intervenció de catarates. Quan a Carl Richter li preguntaven sobre la càrrega de treball autoimposada que li consumia tanta energia, ell responia: "El meu moment és ara, i nosaltres, els Richter, no envellim." De fet, va continuar treballant. Va ser a partir

dels anys 70 que va gravar obres de Händel, sinfonies de Carl Philipp Emanuel Bach, però, vaja, el 1981 va ser un atac de cor novament en un hotel de Munic el que va tancar la seva vida. El van enterrar al cementiri d'Etzenbühl, a Zúrich, 8 dies després, i la seva vídua, Gladys, que havia nascut l'any 31 i que moriria el 2019, va ser enterrada al seu costat. En aquesta carrera, sempre vinculada a la interpretació de la música de Bach, lluny dels criteris històrics que defensaven altres figures incipients del moment, com Gustav Leonhard o Nikolaus Harnoncourt, Carl Richter ens ha deixat la gravació d'algunes obres antològiques, entre elles algunes cantates de Bach, com la 147.

Gravació de 1961, de la cantata número 147 de Johann Sebastian Bach, dirigida per Karl Ristam, al capdavant del cor, i l'orquestra Bach de Munic. Més o menys per la mateixa època també va enregistrar el Magnificat.

Així sonava el cor inicial del Magnificat de Johann Sebastian Bach en la interpretació del cor i orquestra Bach de Munic dirigits per Karl Richter. Així, efectivament, hem fet aquest petit homenatge just avui, 15 d'octubre del 2026, el dia exacte del centenari del naixement de qui va ser tot un referent de meitats del segle XX pel que fa referència a la divulgació de la música de Johann Sebastian Bach. Karl Richter, que moria a Munic amb només 55 anys, víctima d'un atac de cor.

0: El primer temps.
1: Hem estat parlant de les versions de Karl Richter de Bach, però també hem esmentat que va dirigir sinfonies de Carl Philipp Emanuel Bach i inclús algunes obres de Händel, entre elles el Messies, i a més, el Messies el va dirigir en dues ocasions. La primera va ser el 1965, al capdavant de la seva pròpia orquestra i cor, el Bach de Munic. Però sabíeu que l'any 1972 el Karl Richter es va posar al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres per tornar a enregistrar el Messies?

0: Carl Richter al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Londres i el cor John Eldis dirigint l'oratori El Messies de Händel, del que n'estem sentint al final de la segona part, el famós Alleluia. Richter va tocar i dirigir una àmplia gamma de música, obres sacres des de Schütz fins a Max Reger, i també repertori simfònic i de concert, incloent fins i tot les sinfonies de Bruckner. Però està clar que avui el recordem per les seves interpretacions de Johann Sebastian Bach, sempre, malgrat aparèixer noves formes d'interpretació amb instruments originals, tocant ell amb la durant tota la seva vida l'obra de Bach amb instruments moderns i també amb criteris musicals moderns. Avui ha fet 100 anys del naixement de Carl Richter i aquest ha estat el nostre petit homenatge des del primer temps de Catalunya Música. I tornem demà, com sempre, ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: Ens agrada viatjar amb la música, ens agraden les arrels, ens agraden molt les mescles i, sobretot, ens encanta compartir-ho amb vosaltres.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia amb Marta Lanau.

Caos, confusió, idees, revelacions, pors i esperances. Tots aquests ingredients, i potser encara en trobaríem alguns més, componen la ment humana, el nostre gran filtre per processar el món que ens envolta. I, és clar, és natural sentir de tant en tant ganes d'apagar-la una estona, de controlar el discurs, de deixar-la, com se sol dir, en blanc. I, clar, entrem en evasió, en el millor dels casos, quan no

en lluita. Però, pel que sembla, el camí apunta en una altra direcció, la d'observar. En aquests moments de saturació, fer dues passes enrere i veure què passa, sense reaccionar, sense barallar-nos-hi. I des d'aquí, des de la calma, obrir espais on créixer. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Prenem el testimoni del nostre company Joan Vives i el seu primer temps amb Tots els matins del món. Una nova edició ja és a punt i, com sempre, moltes gràcies per fer-nos costat. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i al meu costat l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal? Ho tenim tot a punt per engegar aquestes 3 horetes de ràdio?
2: Doncs sí, 3 hores que passaran volant com sempre, perquè ens passen rapidíssim.
1: Sí, Ja ho té això.
2: I mira que hi ha continguts, Però bé, seran això, 3 hores de música, però també d'una nova entrada, una nova immersió en l'àlbum de la setmana. Això serà aquesta primera hora, aproximadament cap a 9:15. És l'àlbum que el Segell Aparté ha publicat i que està dedicat a Gaspar Caçador i Pau Casals, un àlbum que interpreten la violoncel·lista Valérie Aymar i el pianista Cédric Laurel. I arribarem a les 9 amb la nostra companya Alba Quinquillà, que avui ens parlarà d'una de les grans sonates per a violí i piano. A la segona hora, més música fins a arribar a la conversa, que serà aproximadament cap a 9:45. Avui amb Josep Roca, mestre en l'art del maridatge i de les cerimònies i cofundador, juntament amb els seus germans Joan i Jordi, del celler de Can Roca. I a la tercera hora, més música fins a arribar al retrat que avui ens portarà Jofre Verdolet, un retrat d'una pianista i compositora.
1: Molt bé, doncs escolta, hi ha una mica de tot al menú d'avui i mai millor dit, parlant amb en Josep Roca, a veure com va aquesta conversa i què ens explica i quines músiques podem compartir amb ell, que això també serà un punt ben curiós d'aquesta conversa. Gràcies, Esther, i ja tenim a punt la peça de les 8. Avui, de la mà de Michel Lambert, que ens porta al refinament de la cor francesa del segle XVII amb un air de cour, un diàleg delicat entre el cor i la raó. Deixa'm sospirar inoportuna raó. Una música íntima i elegant que sentirem en la interpretació transparent del conjunt La Nereida, sempre recomanables, amb Miguel Henry i Salomé Gasselin.

escriure aquesta romança que sentíem en un moment de plena maduresa creativa. En aquesta versió per Nonet, l'Andante conservava el lirisme de l'original per piano i alhora guanyava nous colors amb aquesta conversa equilibrada entre els instruments de l'Intercontinental Ensemble. I passarem ara de la confidència romàntica a una música impetuosa, escrita en els anys en què la sinfonia clàssica encara estava prenent forma. Johann Baptist van Hall va ser una figura molt activa del classicisme vienès i un compositor especialment prolífic d'aquest gènere, la sinfonia. Sentim, per tant, el final de la seva sinfonia en do menor, que avança amb una energia gairebé teatral amb l'Orquestra de Cambra de Toronto, dirigida per Kevin Malone.

Una invitació al somni. Vigileu aquestes hores del matí, però gràcies a aquesta miniatura pianística d'Amy Beach, Dreaming, el tercer dels seus quatre esbossos, on desplegava una melodia íntima i suspesa amb harmonies que ens convidaven a fer aturar el temps. Aquí la interpretava Susan Tomes. Però no ens acomodem gaire perquè arriba ara una obra marcada per la guerra, la tensió i una mirada profundament humana, la vuitena sinfonia de Xostakóvitx. Ens quedarem amb el seu tercer moviment, en què el ritme implacable i l'impuls mecànic acumulen aquesta força inquietant. El sentim amb la Sinfònica de la Ràdio de Frankfurt i Elena Altinoglu a la direcció.

Doncs era música de Henry Purcell, la seva cinquena pavana, originalment escrita per consort de violes i que aquí interpretava un quartet de corda, el Delian Quartet, aquesta formació interessada sempre a reescriure, a reinterpretar els grans clàssics del repertori. I ara, quan ens acostem ja a 9:15 del matí, és el moment d'endinsar-nos de nou en el disc de la setmana. Aquest àlbum que han registrat la violoncel·lista francesa Valérie Aimard amb el pianista Cédric Laurel i que ha editat el segell Aparté.

0: Hi ha obres que, malgrat el seu valor musical, desapareixen del repertori i esperen durant dècades que algú les torni a posar en circulació. I aquest és el cas de la sonata per a violoncel i piano en la menor de Gaspar Cassadó, que sentim de fons i que va donar peu a l'enregistrament d'aquest disc. Una sonata que Valéry Aimard defineix com a exuberant, lliure, plena de colors i sorprenentment absent de les sales de concert. Una obra que Cassadó va compondre fa 5 anys i que per aquesta violoncel·lista ha estat una de les grans descobertes. I aprofitant aquesta efemèride tan rodona, l'excusa també perfecta per enregistrar-la.
1: És curiós que una obra d'aquestes característiques hagi quedat tant de temps en segon pla. De vegades cal que algú la torni a descobrir perquè puguem adonar-nos-en de tot el que ens havíem perdut.
0: Exactament, tot i que hi ha un parell d'enregistraments d'aquesta sonata, un del 2023 i l'altre del 2018, però res a veure amb el nombre d'enregistraments de les altres obres de Cassadó, com tampoc la seva presència a les sales de concert. I el que també va ser una troballa en una de les moltes anades al Museu Pau Casals del Vendrell va ser descobrir el recull de les primeres obres que Pau Casals va compondre i que no es van publicar fins al 2010. I és que, ja ho va dir ell,

0: Casals deia: sempre m'he negat a permetre que es publiquessin les meves obres. Soc categòric en aquest punt. Després de la meva mort, ja les trobaran i aleshores la gent podrà jutjar si tenen algun valor. De Pau Casals sentirem la romança que va compondre el 1897, una peça que comença amb una simplicitat gairebé innocent, però en què la melodia del violoncel s'entrellaça progressivament amb el piano, fins a assolir una exaltació de ressonàncies romàntiques. És el retrat d'un Casals jove, intensament emocional, que encara dialoga amb el món musical del segle XIX. I després continuarem amb la serenata de Gaspar Cassadó, una obra que va compondre el 1925 i que va dedicar a la princesa Turnuntaxis.
1: I aquí, pel que expliques, hem de canviar completament d'atmosfera, no? Deixem enrere el Casals més íntim i entrem en un món més sensual, més refinat.
0: Exactament. Ens hem d'imaginar una tarda de Dijous Sant a Sevilla, amb les dones amb mantellina, els homes vestits de manera molt elegant i una atmosfera sensual, refinada i plena d'encant. És una peça breu, d'uns 3 minuts i mig, que ens mostra el costat més seductor de Cassadó. Valeri Aymar explica que és una de les peces preferides per oferir com a propina musical al final dels concerts.
1: Doncs sentim-les.

0: Doncs així acaba aquesta peça, la serenata de Gaspar Cassadó. Prèviament havíem sentit aquesta romança ben dolça de Pau Casals i formen part totes dues peces del disc de la setmana, aquest disc dedicat justament a Cassadó i Casals per la violoncel·lista Valeria Aymart i el pianista Cedric Laurel.
1: Un àlbum del Segell Aparté, al qual hi tornarem demà, ja últim dia d'aquesta setmana una mica més curta.
0: Sí, és veritat, ja deia jo que se m'estava passant molt ràpid, això. Però vaja, continuem endavant i ho fem amb música de Fred de Feijosan, una compositora, tot i que s'amagui darrere d'aquest nom, una cançó titulada Mirage, dans la grotte des sirènes.

0: Així acaba aquest miratge dins la cova de les sirenes de la compositora francesa Fred de Feijosam. I així li diem bon dia a l'Alba Quinquillà. Què tal?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Doncs molt bé, amb aquesta música tan bonica.
0: Oi que sí? I tant que sí. Doncs ens posem en marxa per descobrir els orígens d'una obra, oi? És això?
1: Exacte. Continuem amb aquesta exploració que faig d'alguns orígens d'obres, una mica més oberta del que fem normalment.
2: Perquè sapiguem com van néixer.
1: Exacte, una mica més emocionals també del que fem normalment, penso.
0: Ens agrada,
1: no, això? Doncs us porto precisament la història d'un dels regals de boda de l'aclamat violinista belga Eugène Ysaÿe. Un regal que no era cap joia, ni cap moble, ni cap obra d'art, sinó que era una sonata. Concretament, la sonata per a violí i piano en la major que César Franck va escriure l'any 1886.

0: És tan difícil de tornar a parlar. Sí, sí. A sobre depèn de quines músiques.
1: Com ho faig? Com ho faig? Clar. És que doncs una melodia condueix a l'altra. Mm. Doncs, per entendre bé aquesta obra, ens hem de situar en el París de finals del segle XIX. César Franck tenia 63 anys, tot i que feia dècades que era una figura respectada com a organista, però això no aplicava tant a la seva fama com a compositor.
2: Mm-hmm. És a dir, que no era cap jove promesa.
1: En la composició, no. Mm-hmm. Perquè Franck va viure una mena d'arc invers. Les etapes més destacades de la seva carrera van arribar a l'inici i al final de la seva vida.
0: Curiós.
1: Quan era jove, era considerat un infant prodigi del piano, aquí sí, quan tenia 20 anys va deixar aquest camí per convertir-se en organista d'església, una feina que era estable però que era menys lucrativa i, sobretot, doncs, menys visible.
0: I clar, i quan vas començar a ser reconegut com a compositor?
1: Doncs va haver d'esperar, no va ser fins al 1872, quan tenia 49 anys i va aconseguir una càtedra d'orgue al Conservatori de París. I allà va passar una cosa curiosa. Es va començar a fer famós per la seva pedagogia, en què, en comptes de centrar-se en la tècnica de l'instrument,

es focalitzava especialment en l'estil, la forma i l'estructura de la música. I a poc les seves classes es van convertir en un curs de composició no oficial, diguéssim. D'aquesta manera, al seu voltant es va crear un cercle de deixebles que el seguien i que l'anomenaven amistosament Pare Frank, per Frank, entenc, per la seva naturalesa amable. Entre ells hi havia Vincent d'Indy, Ernest Chausson, Henri Duparc i Augusta Holmes.

0: La seva projecció es va accelerar, però amb el gir compositiu que Franck va fer l'any 1879 amb el seu quintet en piano. Una obra que, a diferència de bona part de les seves anteriors, va generar molt rebombori. Hi va haver persones que la van detestar directament, literalment, com el mateix Saint-Saëns, que a més n'era el dedicatari.
1: Ostres, aquí...
0: Si no n'hi ha més prou. Però va ser una obra que també va despertar molta atenció, perquè fins al moment Franck havia escrit música molt equilibrada, expressiva, però moltes vegades calmada, i aquell quintet era tot el contrari. Era passional, era vital, era gairebé dramàtic.

0: Alba, però a què es va deure aquest canvi tan sobtat?
1: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè diuen que va ser a l'amor.
0: Oh.
1: Perquè se sap que César Franck estava profundament enamorat d'una alumna seva, un enamorament que diuen que no va anar mai més enllà, pel que s'explica, la compositora Augusta Olmés, que, si heu estat atents, sabreu que era una de les seves alumnes del seu grup fidel del Conservatori de París. De fet, s'explica que Camille Saint-Saëns, que va tocar a l'estrena d'aquest quintet i que, aparentment, a mi em sembla que ho va fer sense haver-s'ho estudiat gaire...
2: I no agradant-li gaire la partitura,
1: no,
2: tampoc,
1: no, perquè,
2: pel que es veu.
1: No s'ho havia estudiat massa perquè s'anava enfurismant cada vegada que avançava l'obra. Fins al punt que al finalitzar la música va abandonar l'escenari fet una fúria.
2: Oh, bonic de veure això, eh?
1: Pel que sembla, la trobava realment vergonyosa per la passió i la sensualitat que deixava intuir.
2: Oh, sembla que es va passar de la ratlla segons el criteri de Saint-Saëns, eh? Realment no li va agradar gens. Ja
1: amb ell no li va agradar gens, però a moltes altres persones sí que li van agradar, perquè va ser a partir d'aquí que Franck va convertir-se en un compositor reputat, i sigui com sigui, doncs aquest va ser el punt de partida també de les seves tres obres mestres de música de cambra. Aquest quintet, la sonata per a violí i piano, que va estar composta 6 anys després, i el seu quartet de corda.
0: I casualment, pel que ens has dit, en la composició de la sonata per a violí i piano també hi va tenir a veure l'amor.
1: L'amor és el fil conductor.
0: Sí, no?
1: Perquè en aquest cas, doncs, era l'amor entre el violinista Eugène Ysaÿe i Louis Bourdeau de Courtrai. Perquè, com he dit, va ser el regal de bodes que Franck li va fer, i això que no va assistir a la cerimònia. Tot això diuen que li va enviar la partitura al lloc on se celebrava el casament, el setembre de 1886, i que el mateix violinista la va estrenar.
2: Suposem que més tard, perquè aquell dia no devia estar com per interpretar o estrenar. No ho sabem, això...
1: Sí que ho sabem.
2: Ah, sí? Ai, doncs ho diré, perquè què va passar? Van ser feliços? Van menjar nissos? Què van fer aquell dia?
1: Doncs... el dia de la boda, en realitat, van programar tot un concert. I l'última peça d'aquest concert era la sonata per a violí i piano de Franck.
2: Oh, no? Doncs sí que va tenir temps d'estudiar-se-la.
1: Va tenir temps d'estudiar-se-la perquè...
2: Clar, si ets Ysaÿe també, exacte, és un altre nivell.
0: Sí.
1: Exacte. Bueno, i la pianista que l'acompanyava, que era una parenta seva, ara no recordo, o de la seva parella, crec, és igual. La qüestió és que quan va arribar el torn de l'estrena, s'havia fet de nit i no hi havia llum,
0: no hi havia llum
1: a l'espai.
0: I no podien veure les partitures.
1: I no podien posar llum. I llavors, per no parar l'estrena, van decidir tocar-la quan feia pocs dies que els hi havia arribat la partitura, i per tant la van haver de tocar de memòria, amb el mèrit que té, que, o sigui, això d'haver rebut les partitures molt poc abans, però més que és una partitura difícil.
2: El que dèiem, que
0: impressionant
2: realment que Ysaÿe pogués fer tot això, i la seva acompanyant, exacte.
1: Doncs sí, i ara, si voleu, us proposo sentir-ne un fragment, i us proposaré sentir un fragment que em va recomanar l'Eulàlia Benito, perquè en realitat aquesta obra jo no la vaig triar per res més que perquè l'Eulàlia Benito, un dia estàvem treballant i em vaig girar perquè la tinc molt a prop i li vaig dir: Eulàlia, quina obra t'agrada molt? I em va dir: la sonata per a violí piano de César Franck. Vaig dir: tranquil·la, que jo buscaré el context d'aquesta obra. I em va dir: fixa't sobretot amb el segon moviment de la sonata. I ara us proposo que ens hi fixem tots plegats.
2: M'agrada molt això d'anar descobrint els companys i companyes d'aquí de l'emissora a través de les peces que
0: els agraden.
2: A nosaltres
0: també ens ho preguntaràs.
1: Doncs potser sí, potser no.
0: És a dir, que ja pots començar a pensar, Maria.
1: Sí, comenceu a pensar.
2: Doncs ens quedem amb Isaac Pelman i Marta Argerich i aquest segon moviment, l'Allegro de la sonata per violí i piano en la major de César Franck. I moltes gràcies, Alba Quintillà.
1: A vosaltres.

0: Catalunya Música.
1: El mestre Jordi Savall torna a l'Auditori amb una de les grans obres del romanticisme germànic.
2: Un rèquiem alemany de Brahms, una obra monumental sobre el consol i la condició humana, acompanyada de la cançó del destí inspirada en un poema de Joldalin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
4: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya torna amb el prestigiós director Stephen Frears com a gran convidat. La programació destaca per la projecció de grans estrenes internacionals guardonades amb la Palma d'Or de Cannes, l'Os d'Or de Berlín i el Premi al Millor Film de Sundance. Més informació a clamfestival.org. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat. Linkat. A Catalunya Música. La sardana, el fandango, la jota, el zorzico, la música popular dins de les grans...

0: grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: La sonata per violí piano de César Franck, i encara ens queden coses per davant.
1: Doncs sí, més música en aquesta segona hora i la conversa que ens arribarà a 2:15, més o menys de 10, avui amb Josep Roca, mestre de l'art del maridatge i de les cerimònies i cofundador, juntament amb els seus dos germans, Joan i Jordi, del celler de Can Roca.
0: Perfecte.
1: Però potser que recordéssim què va passar dimarts.
0: Doncs sí, és important, Pau, si ho tenim a punt, aquest resum d'aquesta secció que aquest any hem obert a la vostra participació, les fake news. Els dimarts és el dia en què exposem una història relacionada amb la música clàssica, la sotmetem aquí a debat una mica per veure si és certa, si és falsa, i posar-nos tots una mica a jugar. I aquest any, doncs, el que volem és justament això, que vosaltres també hi digueu la vostra, que també jugueu amb nosaltres, no si val buscar-ho a internet, que això és molt fàcil. Per tant, us convidem a sentir què va passar a l'estudi i decidir la vostra opinió.
2: Avui us porto una història de l'estimadíssima, de la gran Ethel Smyth, una compositora anglesa coneguda per moltes excentricitats. Potser el que no sabreu d'Ethel Smyth és que s'envoltava de la millor companyia possible, com són els gossos. Perquè un any abans de complir els 30 anys va adoptar la seva primera companyia canina i des d'aquell moment fins al final de la seva vida sempre va tenir un amic de quatre potes al seu voltant. El primer gos que va formar part de la seva vida va ser el Marco, que una vegada en un assaig de música de cambra en què justament hi havia Johannes Brahms.
0: Justament.
2: El gos va irrompre a la sala, va tirar cadires i faristols i es va col·locar entre Smyth i el compositor i va deixar ben atordits alguns dels músics que estaven tots concentrats en llegir la música.
0: Marco.
2: Durant 12 anys el Marco va ser la joia de la seva vida, així l'anomenava, però un dia se'n va anar. Va decidir adoptar-ne un altre. El cas és que amb aquest nou company va començar una autèntica dinastia, la Pan, perquè tots els gossos que conviurien amb ella a partir d'aquest serien d'aquesta raça i es dirien Pan. Per diferenciar-los els posaria un número. Pan primer, Pan segon i així.
1: I fins quan van arribar?
2: Centrem-nos perquè n'hi havia un que era molt important, que és el Pan quart. És cert que Ethel Smyth va arribar a confiar tant en el criteri del Pan quart per acabar convertint-lo en un crític de la seva música?
0: Sí, no és veritat. Com l'Alba s'ha inventat tot això, no?
1: A mi m'agrada la història. A mi m'agraden els animals. I jo diré que sí.
2: D'acord?
3: A mi m'agrada la història, també.
0: Va, sí. Avui te la comprem.
2: Les tres sí, eh?
0: Avui te la comprem.
2: Doncs fins divendres no ho sabrem.

0: M'agrada aquest gos.
1: Sí,
0: està molt ben col·locadet.
1: Això, les coses del
0: coses
1: Pau.
0: Pau.
1: Doncs això, fins divendres, o sigui, demà, que teniu temps per participar en aquesta secció, dir-hi la vostra. Ja sabeu que només pel fet de participar, més enllà de si encerteu si aquesta història que ens ha explicat l'Alba és certa o falsa, que en Pan Quart va ser gairebé crític musical i que segons les seves reaccions, Ethel's Might decidia si els passatges es quedaven o se n'anaven. Això mateix, només pel fet de participar, ja entrareu al sorteig de dues entrades per anar a un concert. I bé, nosaltres seguim endavant, ara amb música de Florence Price, que si no la coneixeu ja... Què passa?
0: Quina deixat? Vies de contacte.
1: Vies de contacte! Disculpeu. Jo és que ja crec que ens teniu tots guardats al vostre telèfon, com deia, no me'n recordo quin col·laborador allò. Les amigues de tots els matins del món, sí. Ja estem a la vostra agenda. 627 480 116. 627 480 116. I si no, doncs un correu electrònic, tontsesmatinsdelmon@catmusica.cat.
0: Ara sí.
1: Ara sí. Doncs va. I el que dèiem, Florence Price, que si no la coneixeu ja feu tard, vull dir, això ja no té perdó. Va fer història com una de les primeres compositores afroamericanes reconegudes per les grans orquestres dels Estats Units. I ara ens quedarem amb l'inici de la seva tercera sinfonia, interpretada per l'Orquestra de Filadèlfia i la direcció de Yannick Nézet-Séguin.

Sempre sorprenent aquesta veu personalíssima, la de Florence Price. Hem sentit l'inici de la seva tercera sinfonia, un moviment que sorgia de la calma més absoluta i que acabava amb aquest esclat final, en la versió de l'Orquestra de Filadèlfia dirigida per un gran coneixedor de l'obra de Price, Yannick Nezet-Seguin. I ara passem a la música vocal gràcies a un dels grans intèrprets de la cançó francesa, Cyril Dubois. Amb ell sentirem no música pas d'un compositor francès, sinó anglès, Benjamin Britten, que durant la seva adolescència va escriure 4 cançons franceses. Sentim-ne la segona, Sagesse, amb la veu, com dèiem, de Cyril Dubois i l'Orquestra Nacional de Metz, dirigida per David Rylance.

Una obra que acaba amb aquests compassos, una obra amb història, el trio amb piano, en la menor opus 50 de Piotr Ilich Tchaikovsky. La va escriure dedicada al seu amic Nikolai Rubinstein i s'inclou un tema amb variacions força extens que acaba just d'aquesta manera, amb la variació final i coda. L'hem sentit interpretat pel trio Wanderer. I ara passem de nou a la música vocal gràcies al cicle Dichtaliebe, l'amor de poeta de Robert Schumann, i el lied que sentirem avui, doncs, posa música a una història d'amor no correspost, doncs, amb una ironia tan amarga com subtil. Es tracta de Ein Jüngling liebt ein Mädchen, i la sentim en la versió de Matthias Görne i Daniel Trifonov.

0: El compositor Jean Francé converteix el quintet de vent en un espai de precisió, de joc i d'enginy. Ens sentíem el segon moviment del seu primer quintet de vent, un presto que interpretaven els membres del conjunt de cambra de Berlín i que avui ens serveix per donar pas a la nostra conversa.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb Josep Roca Fontaner, mestre de l'art del maridatge i de les cerimònies i cofundador juntament amb els seus germans Joan i Jordi del celler de Can Roca, que durant els anys 2013 i 2015 va ocupar la primera posició de la llista dels 50 millors restaurants del món que cada any elabora el grup editorial britànic William Reed Business Media. Josep Roca Fontaner, que es defineix com a cambrer de vins i no pas com a enòleg, també reconegut internacionalment com una de les grans figures del món sommelier. Entre els seus reconeixements destaquen el Premi Veronia World's Best Sommelier, que va rebre el 2022, i el Premi Especial Sommelier de la Guia Michelin, concedit el 2024. Avui l'hem convidat aprofitant que és l'artista convidat d'aquesta nova temporada de l'Auditori de Girona, en què protagonitzarà tres propostes que connectaran l'experiència del tast amb la música. Bon dia i benvingut, Josep.
3: Molt bon dia.
2: Ja fa uns quants anys que connectes el món del vi amb la música, però abans de fer-ho, quina relació havies tingut amb la música? S'escoltava música a casa vostra?
3: La veritat és que hem crescut amb una, amb un xivarri immens. No teníem la sensació de tenir la música ambient del bar. Els 12 primers anys de la nostra infantesa va ser a porta oberta, mai varen tancar la porta, sempre van estar treballant, i nosaltres vàrem créixer fent els deures i ajudant a la cuina des de ben petits. L'únic que tenia com a relació vinculada a la música era un espai en la cantonada de la barra, en la que veníem casets, i jo era l'encarregat de vendre aquests casets, i el que hi teníem era el que ens consumia d'alguna manera la gent. Sabeu que nosaltres estem ubicats en una zona que va ser extraradi, va ser exclusió social, va ser terra d'acollida dels anys 50-60 de gent del sud, i el que recordo d'aquell temps era vendre rumba, flamenco, la copla de Marifé de Triana, Malo Escobar, Lola Flores, Manolo Caracol, Juanito Valderrama, etc.
2: A partir
3: de manera que res més que això, i,

0: I d'alguna manera, quan alguna vegada anava amb el cotxe amb el pare, sí que portava aquestes orquestres simfòniques així i músiques orquestrades del James Last. I Nat King Cole canta en espanyol. Són uns records que tinc jo d'infantesa amb la música.
1: A partir de quan, per tant, va començar la teva afició per la música? Va ser a partir d'aquest desig de voler casar música i vi? O ja escoltaves música des de feia temps?
0: Evidentment, la música ens acompanya a la vida, des d'aquesta part vinculada a cada estat vital, des de l'infantesa. Probablement, innocentment, aquesta música que em venia donada amb un bar en el que no teníem una convivència, amb la idea del plaer d'escoltar, sinó de la feina per enllestir. Però adolescència, evidentment, doncs et situa en moviments, en aquest cas jo vinculat a fills d'andalusos, doncs proper a la rumba, proper al rock simfònic andalús, a Triana, Medina Zara, al rock simfònic català, amb Elèctrica d'Arma, sobretot, i després a aquesta explosió adolescent que just engeguen, just com nosaltres, que hem celebrat, o estem celebrant 40 anys del restaurant, doncs els 40 anys de Sopa de Cabra, coneguent aquella música prèvia a Sopa de Cabra, dels Copacabana, i aquella Girona que era Ciutat Gris, però que era embrionària d'un moviment de rock en català, i que vàrem viure molta intensitat.
1: Sí, i quan, per tant, comences a experimentar unint música i vi, quan es produeix aquest inici?
0: Bé, et diria que a partir dels 22, 24 anys, jo començo a fer... Obrim el restaurant amb 20 anys, jo tenia 20 anys, començo també a aprofitar aquesta part de passió pel vi, per divulgar, fent cursets. En aquell moment fèiem tastos de vins i la gent s'apuntava als meus tastos. I arribava un moment en què jo em vaig esgotar d'explicar sempre el mateix sobre com s'elabora un vi. A més, jo no em sento còmode explicant com es fa un vi, sinó com se sent el vi. I vaig trobar la manera de poder lligar aquests dos mons amb la música. En aquell moment nosaltres fèiem casaments, ja era la Torre de Can Roc, l'actual celler. Durant 12 anys va ser un espai de banquets. I vaig poder tindre la possibilitat de conèixer en Vladimir Kunz, un violinista que va aparèixer tocant a les Rambles, ens vàrem fer amics, el vaig començar que em vingués a fer d'alguna manera música en els aperitius. Haig de confessar que més que oferir-los als nuvis m'oferia per mi mateix, i en allà vaig poder tindre un apropament fascinant sobre el món de la música clàssica, sobre aquell violí meravellós i virtuós que, de fet, el violí era d'un luthier que es deia Giuseppe Rocca. I clar, viure i veure un violí del segle XIX que es diu com tu, tocat a casa teva per un virtuós com en Blado, va fer despertar tots els sentits i poder entendre que jo podia explicar els vins des d'una vessant dels aguts, dels greus, de l'agilitat, dels alegros, del temps mesurat i, en definitiva, una manera de poder explicar que els vins no només es tasten i s'enflaen, sinó que també es poden escoltar i es poden sentir. Arrel d'això vaig fer alguns tastos amb un quartet de corda, amb en Blado, amb el grup Gerió, però també després vaig poder amanir la visita a la bodega del celler de Can Roca amb 5 espais dedicats als meus vins preferits, en els que hi ha 2 peces de Mozart, hi ha Taís, la mateixa Taís, hi ha Camil Saint-Saëns, el Cigne, hi ha un poema del Comadira musicat per Poveda, arreglat per l'Amargós, també deliciós, que em permet explicar coses sobre la meva vida i el meu barri. Però, en definitiva, una idea de poder canalitzar les emocions a partir de la música i relacionar vi i música em semblava que era bonic. I a partir d'aquí, és veritat que hem anat fent experiències en diferents àmbits del món de la música, des d'aquesta part que tinc d'infantesa, d'aquesta mirada cap al sud, però també una mirada cap al nord i també cap a segles avall, vinculant, a vegades, música o sentiments del vi amb barroc o amb diferents moments de l'òpera en relació a l'amistat que hem pogut consolidar amb en Marcel Gorgori des del 2006-2007, quan vam fer aquestes 3 temporades en clau de vi, que d'alguna manera ja hi anàvem afegint amaniments vinculats a Lohengrin, a Romeo i Julieta, a Gounod, etc.
2: moltíssimes referències musicals. Bon dia, Josep, m'incorporo a la conversa per portar justament una mica de música i de sonoritats, potser algunes de les que ja has anat mencionant, que ja tenen el seu espai en el teu entorn de treball. I, si et sembla, comencem per una primera proposta.

0: Doncs aquí tenim la primera de les músiques amb què acompanyarem aquesta conversa d'avui. És música, esclar, de Johann Sebastian Bach, el seu concert per clave número 1, amb una versió que aquí al programa ens agrada moltíssim, que és la del clavecinista Jean Rondeau. Què t'ha semblat, Josep?
1: Bé, m'ha semblat magnífic, m'ha semblat com un joc a dues velocitats, com si m'imaginés un espumós amb segones oportunitats i amb un joc concretament de pensar en elements foscos, de solatge, d'un vi que per mi doncs estaria proper al que representa una solera de la zona de Xampany, però aquest moviment àcid, dinàmic, àgil, en rítmic, d'una bombolla amb un fons de criança, d'una certa transcendència també, eh? En tot cas, un vi vell, una llum, una sal, una terra, una energia.
0: Per quin
1: mi seríem substants,
0: parlar
1: de celós, el veig, el visc, el sento així, eh? És com una sensació de poder jugar a imaginar com serien si fossin vi, no? És portar-ho al teu terreny des del desconeixement del que representa la profunditat del solfeig, però deixant volar aquesta cadència i entendre doncs, que hi ha efervescència, però també hi ha com un efecte vinculat a la llibertat, a l'estil lliure. I aquest Anselm Celós és una persona que busca en els seus vins del nord, de Xampany, aquesta mirada cap al Mediterrani, cap a la sal, cap a la terra, cap a la profunditat, i fa que hi hagi un vi, en aquest cas que et dic de substants, és d'una solera de l'any 86, en el que sempre hi ha vi nou que regenera, que porta aquest dinamisme, aquesta velocitat, aquesta idea de la bombolla activada, no? Però saps que hi ha una sensació d'emmarcar un color i una certa profunditat.
0: Quin gust, deia, sentir-te parlar amb aquests termes a partir de la música de Bach, que puguis desplegar tot aquestes sensacions. I una pregunta que a mi em sorgia arran d'aquesta manera també de concebre la música de Bach, que és la qüestió del mètode. A l'hora de treballar i de parlar d'un món tan sensorial com pot ser el del gust, també hi té importància la noció de ser metòdic, d'atendre el detall?
1: Absolut. Nosaltres vivim en el restaurant de menjar i beure, només sabem menjar i beure, i això vol dir fixar-hi el valor de l'atenció. Així com vosaltres aguditzeu el valor de l'atenció amb l'oïda, nosaltres ho fem des del gust i des de l'olfacte. Hi ha un mètode, hi ha una necessitat també de moments. També sabem que estem més clars des d'un punt de vista sensorial i sensitiu al matí, si hem descansat, que cal descansar, així com si fóssim esportistes. Tindre una idea de mètode, de metodologia vinculada a l'atenció màxima, a tindre desperts els sentits i sí, la concentració, eh? I el saber que tens un bagatge de memòria, però també d'una capacitat de desplegar un efecte novedós en el teu cervell a partir d'aquest impacte que pot fer en el nas, no?
2: Josep, fer els tastos de vins amb música també és una manera d'apropar-te al talent musical, perquè portes molts anys unint vi i música i col·laborant, a més, amb grans artistes.
1: Bé, em sento molt privilegiat, és veritat. Hem pogut tindre l'oportunitat no només de que ens toqués la Patti Smith a la cuina al celler, emocionada perquè ens volia agrair el menjar que estava gaudint, sinó de poder tindre col·laboracions amb Chucho Valdés, amb poder parlar amb ell de vins, explicar-li com sento els vins i a partir d'aquí ell composar. També fer això amb l'Omar Sosa, amb aquest pianista cubà meravellós, amb el que van fer un treball sobre escumosos del Recaredo Corpinat.

0: a poder tindre la veu de la Sílvia Pérez Cruz a cau d'orella, gairebé doncs, fent un crit simbolitzant el dolor del néixer i el cant a la vida que simbolitza en aquest cas la vida del mar, convertint-la en un crit i un goig, un gaudi com a sirena. Poder tindre l'Elena Cachernin, el Luca Francesconi, Roland Ulbeter, grans organistes austríacs, australiana, italians. Bé, em sento afortunat de poder tindre un fit-a-fit, en aquest cas, de poder estar proper i que rebre a Jonas Kaufmann a casa, gran cormet, Amanda Borgonyes, també a Juan Diego Flores, amb el que també hem tingut una relació bonica.
1: La llista
0: bonica.
1: És llarga.
0: Bé, etcètera, etcètera, no? No sé.
1: Clar, la veritat,
0: el Gardiner, també, que l'han tenir
1: Gardiner
0: a casa. No sé, una sensació molt bonica de gent que ha vingut a casa i altra gent amb la que he pogut fer doncs, tastos compartits, en aquest cas, d'emocions a flor de pell.
1: I precisament a la primera activitat com a artista convidat d'aquesta temporada a l'Auditori de Girona compartiràs algunes d'aquestes experiències. Serà amb la conferència La música del vi. No sé si, clar, has dit molts noms, no? Però n'hi ha alguna d'aquestes moltes experiències que recordis de manera especial?
0: Bé, totes, eh? Probablement et diria ara que veig a la Sara Blanc triomfar d'aquesta manera arreu. Fa il·lusió haver-la tingut a casa, no? Com un preludi del que vindria, no? Gràcies a l'amistat amb en Marcel Gorgori. En aquell moment també algunes trobades que varen fer amb el Rogelier, amb unes trobades que varen fer sobre òpera i gastronomia a Lleida, i després ens hem anat trobant, doncs segurament aquesta primera trobada amb la Sara Blanc va ser molt bonica. Però, evidentment, tot el que té a veure amb proposar emoció i vi és una suma en la que es generen moments molt màgics, eh? I els hem fet amb el Carlos Cosías, no sé, amb molta gent vinculada al món operístic, diguem-ho així, i que ens permet doncs, poder mostrar, també amb la Gio Orquestra, vàrem fer una cosa preciosa amb la interpretació, en aquest cas, del Deixa'm plorar, no? de Händel, que va ser deliciós en l'Esprit Roca, en la cúpula, on hi tinc un celler amb una immensitat i una solemnitat que genera doncs, una sensació propera a l'espiritualitat. No? I aquest Deixa'm plorar de l'Accio Pianga, en aquest cas, doncs, fet a casa, doncs, va ser també un moment molt, molt deliciós. Segurament dels últims que hem viscut, doncs, poder doncs, això tastar un vi de 100 anys... Amb aquesta peça doncs, era com molt emotiu i emocionant alhora, no? Una cosa que et remena els bodis per dins, però que també t'activa el cervell amb la plenitud de saber que vius un moment màgic.
2: Doncs estirarem d'un d'aquests fils que ens has deixat anar, Josep, que era, que deies, amb la Sílvia Pérez Cruz connectant amb el mar, perquè tenim un altre compositor que justament per ofici, ell era almirall de la Marina Francesa, a més d'escriptor, també va buidar aquest amor pel mar a la seva música amb aquest quintet per piano de Jean Krah.

0: És de mirada atlàntica, de sensació de moviment, d'un apropament a aquesta visió que et diria com de versatilitat, d'aguts per les anyades, de voluminós per la pell del raïm i la força de la terra, on està, en aquest cas, la sensació per mi de musical vinculada a un vi, que és el pes del tacte en el paladar, no? És versàtil, pes, volum, estructura, sensacions tubulars, però vestides d'una certa untuositat. Jo me'n vaig directament als vins del mig de l'Atlàntic, d'una zona meravellosa, que són les Azores, i concretament l'illa més petita, que és l'illa de Pico, on d'alguna manera doncs, es feia aquell punt d'aturada abans d'arribar a les Amèriques, no? I que és un lloc que de la pedra se'n fa vi, que hi ha com cada cep està protegit amb una paret feta d'una manera que només la fam pot justificar per fer aquell sacrifici, en un lloc de vents forts, d'aquests salgados, però on neixen uns vins que són realment espectaculars i que sorprenen pel tacte, per l'impacte, per la sequetat, per la rotunditat, per la salinitat, no? I és aquesta idea d'un... La terra filtra, és el volcànic, que és volcà i sal alhora, és molt estrany, és amarg, és vigorós, és profund, i ho sento així. No?
1: Jo crec, Esther, que aquí el que ens falta són escopetes davant per anar tastant,
2: sí, no?
1: Tot plegat, perquè amb aquestes descripcions i la música que les acompanya. Però, Josep, parlàvem d'aquesta connexió amb el mar i ens parlaves de la relació directa del vi amb la terra d'on prové. Sent aquesta la teva professió, n'ets conscient d'aquesta connexió amb la terra i de que potser hi ha molt en el resultat que no depèn de la intervenció humana?
0: Hi ha una part absolutament important a entendre, i cada vegada més ho tenim clar quan tastem vins i quan vivim la realitat de l'efecte natura, és que la natura mana i et posa lloc. I és aquesta petitesa de l'ésser humà. Hi ha un gest d'intel·lectualitat, d'una certa idea culturalment avançada, que és fer que un raïm es converteixi en un paisatge líquid que es dinamitza amb el temps, que sigui una transmissió de valors, també de costumisme, però sobretot de cultura. Però, evidentment, la natura és qui domina, condiciona i et posa lloc, sí.
2: Clar, quins reptes et preocupen més en el món del vi? El canvi climàtic, la transmissió de l'ofici, els hàbits de consum o la sostenibilitat econòmica?
0: Bé, diria que un dels grans motors dels mosaics agrícoles que requereix el món o l'ésser humà per seguir visquent com està visquent ara el món és equilibris, és biodiversitat, és consciència hemoecològica, o sigui, emocionalitat i ecologia vinculades a la cura. Està proper a una mirada matriarcal de cuidar la mare terra. I en aquest sentit sabem que la natura seguirà i en tot cas, si la Terra s'esgota, en tot cas es pot esgotar la vida de l'ésser humà a la Terra, però la Terra seguirà el seu camí. No? I des d'un punt de vista d'immediatesa, doncs bé, hi ha un sotrac ara mateix de rebaixada del consum de l'alcohol vinculat a fenòmens que venen de fora, interessats, vinculats a diferents fonts, que tenen a veure amb un excés de culte al cos, no a la salut, al cos físic, excloent la banda del pensament, de la història, dels homo sapiens que pensem i que sabem que des de la moderació tenim un vi que ens acompanya des de fa 8.000 anys, que tenim una història que avala aquesta continuïtat sempre des del respecte, des de la capacitat de poder fer una cultura extractiva però col·laborativa del treball amb la terra. No és un tema sobre l'economia, no és un problema sobre temes econòmics, sinó sobre les tendències, la capacitat que té avui el domini del món de la informació, d'ens que intenten generar doncs, una mirada excloent del vi amb la quotidianitat o amb el gaudi de socialització, amb una ferotge indústria de la salut, dels medicaments vinculats a la salut, de les vitamines, dels complements, dels col·làgens, de tot allò que avui ens fan comprar o tota aquesta falera que hi ha ara mateix doncs, per al gimnàs, per les maquinàries vinculades a tota aquesta indústria, que està bé que ens cuidem.

0: cuidem el cos, però també entendre que la ment i el cos és tot un element i que som cos, ànima i esperit. I en tot cas, tot aquest girar l'Instagram avall ens porta cap a excloure'ns de la nostra cultura mediterrània i entendre que, d'alguna manera, doncs, també fins i tot l'OMS ha fet un atac ferotge contra la cultura del vi en la que ens hem de rebel·lar i hem d'acceptar que tenim una lluita per entendre que el món del vi és un element que ens pertoca, que ens fa dialogar amb els nostres avantpassats i que mereix la continuïtat.
1: Doncs és veritat que has anat anomenant força temes interessants en aquests darrers minuts i que hi ha músiques de les que teníem previstes per avui que hi connecten directament, però si et sembla estirarem d'aquesta darrera reflexió sobre el vi i la cultura que li és... són un i l'altre, no es poden dissociar, amb una bacanal de l'escena de l'Òpera Sansó i de Lila de Camille Saint-Saëns.

0: Doncs el que dèiem, no? És ben curiós com aquesta cultura del vi també té reflex musical amb escenes com aquestes i amb tot el que arrossega a nivell mitològic, no? Amb aquestes bacanals. No sé si coneixies aquesta descripció sonora de Saint-Saëns i si no, doncs cap on t'ha portat?
1: Bé, em porta a aquesta part del vi excessiu, potent, festiu, càlid, expansiu, expressiu, incisiu, opulent, un vi generós, però com amb un fons podrit. És un podrit que ara és noble, però ve del podrit. En diuen aquest tipus de podrit del raïm, que es deshidrata, que concentra sucres i àcids i fa que la pell queda com un plena de fong gris, però també hi vesteixen de noblesa, de luxe, d'erotisme, sumptuós. És el luxe també escandalós d'un Château d'Yquem, que seria doncs, com l'obra culminant dels vins podrits, nobles, en aquest cas de la zona de Sauternes, de Bordeaux, i que marca una idea d'una certa idea de calidesa, de generositat, de potència, però sempre sabent que vens d'aquesta relació en la que hi ha aquest erotisme sumptuós i el triomf del materialisme.
2: Josep, la teva relació amb el vi, i no sé si també la teva curiositat pel vi va començar des que eres ben petitó.
1: Sí, des dels 5 anys jo estava, ja us he dit, que teníem la casa sempre plena de gent. Hem crescut en una casa molt divertida, molt animada. No teníem una casa normal, teníem llits només a sobre, els deures i els jocs i la feina des de molt petits. Jo era encarregat d'emplenar els vins a doll que teníem amb unes tines a sota de la cuina mateix. I jugava emplenant ampolles de vi i algunes es vessaven. I bé, suposo que també el fet de ser el germà petit, en aquell moment en Jordi encara l'esperàvem, encara va estar uns quants anys per arribar, doncs jo feia les trapelleries i segurament doncs, també era una manera de cridar l'atenció. Però sí, m'interessava el vi i a partir dels 16 anys realment és quan me n'adono, quan amb el batxiller em fan triar entre ciències i lletres, me'n vaig a l'escola d'hostaleria i allà trobo que el vi té les ciències i les lletres.
2: I aquest any, amb el celler de Can Roca, ja ho has dit abans, celebreu el 40è aniversari, va ser l'agost d'aquest any. Tot i que no sabeu el dia exacte.
1: No pensàvem que seria important. No ho vàrem dir a ningú. Nosaltres obrim, en Joan 20 anys, en 22, jo 20 anys. Obrim, ja feia des dels 10-12 anys, treballàvem cada dia a Can Roca servint menús, i els diumenges canelons, calamars, rostits, guisats, etc. I volíem fer coses diferents. Allò que estàvem aprenent a l'escola d'hostaleria, estàvem veient també un moviment de la Nouvelle Cuisine a França, la Nouvelle Cuisine basca. Ens feia il·lusió fer coses diferents, perquè ja havíem servit.

sempre d'una manera rutinària cada dia de la setmana el plat que corresponia el dilluns, dimarts, dimecres o dijous o divendres. I de manera que vàrem obrir, no venia ningú, els primers 2-3 dies no va venir ningú, després va començar

0: Doncs Josep, Josep Roca, no ens en podem estar de saber quin perfil és el que t'ha despertat aquesta música, The Arts and the Hours, de Jean-Philippe Rameau, amb Viking Grolofsson al piano, per cert.
1: Mira, si Thaïs em porta a Musigny, que és un poble, un camp concret de Chambois-Musigny, això és Côte de Nuits, això és Borgonya, això és un raïm que es diu Pinot Noir, doncs això em porta al poble del costat, que és Moret-Saint-Denis, amb una capacitat de poder mostrar aquesta idea d'elegància, de presència, de sedositat, d'harmonia, de pausa, de pes, però alhora lentitud, de serenor, però alhora brillantor, complaent, però alhora profund, d'uns fons potent i una estructura alada, d'aquest punt cirera àcida que es barreja d'aromes especiats molt càlids i subtils. No? Tot és des de la insinuació, des de la manca d'evidència, des d'una estructura alada i d'una sensació de no pes, no color, no tacte, una acidesa a vegades somrient, però que t'emmarca una idea d'harmonia plaent.
0: I aquesta peça, nosaltres ara amb l'Esther ho parlàvem fora de micròfon, hi ha molta calma, no, també? És important conservar la calma en entorns de pressió, com pressió, bé, ja ens ho diràs com ho definiu, no? Però com la cuina del celler?
1: Fixa que el celler de Can Roca hi ha una certa idea d'intensitat, no de tensió, de concentració, de rigor, de precisió, d'artesania portada a l'orfebreria. Ens fa pensar molt. De fet, vàrem fer un llibre que es va dir La Sinfonia Fantàstica i estava vinculat a aquest idea del Berlioz. I va ser el primer llibre que vàrem fer, el 2006. I intentàvem explicar aquesta part complexa d'orquestrada del dinamisme amb una certa idea d'equilibri i de com va suposar un canvi la nostra mirada d'interpretar, no?, a tres bandes. En tot cas, acceptem el repte, acceptem i gaudim de l'oportunitat de poder jugar a la Champions cada dia.
2: Quan tastes un vi, Josep, per primera vegada, quina és la primera cosa amb la qual et fixes?
1: Bé, evidentment, clar, inconscientment vist l'olfacte, però m'interessa la boca, m'interessa el temps de persistència gustativa i de allò que és el que et ve després com de darrere, l'olor que et ve i que torna cap a la part de pel nas, fins i tot, que enflaires pel nas, diguem, des de dins del teu cos, no?, que surt com una sensació d'una onada que et torna, no? Aquesta part m'interessa perquè en el tacte hi ha la part de la física de la natura, la interacció, l'efecte valent, en aquest cas, de més o menys cossat, el joc de les pells, o si ha sigut doncs, un embat molt, molt simple d'un raïm pressionat i deixat estar, o si ha hagut maceracions amb les pells, tant si és blanc com negre. Aleshores, aquesta idea del tacte és molt interessant. És veritat que el nas et pot dir molta informació, però la boca te'n diu molta més, perquè un aroma enjogassat, de fruita vermella, per dir, si parlem d'un vi negre o de notes de roure, et pot tenir molts vins, però la presència en boca és quan et cau a dins, és quan tu sents realment què passa en aquesta relació física amb la interacció amb la teva saliva, de com això es connecta amb el teu cervell i com d'alguna manera doncs, aquest viure el boca endins et genera una capacitat d'obertura sensitiva i sensorial.
2: Clar, vam començar ja de ben petit viure tot aquest món amb els teus pares, en aquell bar d'aquell barri de Girona. Què diries que has heretat de cadascun i què que sigui tan diferent de l'un de l'altre?
1: De pare i mare?
2: Sí.
1: Bé, la mare, l'emprenedoria, la mare

0: la força, la mare la constància, el sacrifici, la capacitat de lideratge i la idea del cuidar els altres. I del pare, el sentit de l'humor, la generositat, la creativitat, la innovació, l'acceptació, l'acompanyament, la idea de la paciència i el respecte.
1: Doncs reprenc ja per anar acostant-nos al final d'aquesta conversa una de les reflexions que ens has deixat fa una estoneta, Josep, que és aquella idea que la natura continuarà endavant malgrat l'acció humana, no? I ho fem a través d'una proposta de Kaya Sarriaho, que són aquestes cançons.

0: Es tracta de l'últim cicle de cançons que va escriure Kaya Sarriaho i està basat en un poema que precisament comença dient que la cara de la natura és plena de pau i ho serà fins al final del món. I bé, aquí et volíem enfrontar amb un llenguatge musical completament diferent, amb un altre codi expressiu, a veure cap on et portava.
1: Bé, em porta a la nuesa, a l'idea més pura, més crua, més innocent, més despullada dels vins. Em porta també aquesta mirada sobre el flux energètic, sobre el despullar-te de l'hedonisme i buscar la veritat profunda de que el vi és energia. És dèiem, cos, matèria, ànima, esperit, el vi també, com l'ésser humà. Tenim aquesta combinació. I seria aquest tipus de vins naturals, també amb un efecte biodinàmic, també amb aquesta relació antroposòfica del Rudolf Steiner, també aquesta idea d'encantament amb la natura. I podria ser qualsevol vi, jo m'imagino aquí un vi fet per una dona, amb aquest efecte agut, però no tant des de la idea de l'agilitat d'un vi prim, esquifit i estirat, amb sensació tubular freda, com seria el so del que sento ara, sinó com una idea d'anar des d'una vessant més filosòfica, aquesta aproximació al sentir que és raïm fermentat sense res més, amb tot el risc, amb la dificultat d'aquesta sonoritat, d'aquesta dificultat, d'aquesta veu, d'acceptar aquest risc, aquest escapar-se d'alguna manera del ritme que es proposa amb una certa virtuositat, no? I no deixa de ser això, un vi despullat que es mostra tal com és, però buscant el ritme, l'agut, la qualitat, l'excel·lència, des d'aquesta mirada més aparentment ínfima, però carregada d'una energia platòrica des d'una estructura tubular.
2: Josep, 40 anys no són pocs del celler de Can Roca, i això ha estat possible no només per la bona cuina i els bons vins que oferiu, sinó també per la vostra gran capacitat de seducció. El client se l'ha de saber seduir. Qui dels tres germans hi té la mà trencada?
1: Crec que tenim tres personalitats molt diferents, però tots tres tenim la pàtina d'aquesta porta oberta, de saber que l'hospitalitat no te l'han de demanar, sinó que l'has de donar abans que te la demanin, no? I tots tres ho fem d'una manera diferent, en Joan segurament des de l'elegància, jo des de l'emoció, i en Jordi des del sentit de l'humor, però podríem girar els papers i ser creïbles, Alguna vegada ens invertim els papers en algunes entrevistes i ens ho passem bé perquè al final doncs ja has anat fent moltes i podem conèixer el paper de l'altre, no? Però ens ho passem bé i crec que cadascú dels tres té poders diferents vinculats a la idea de la seducció.
2: I nosaltres ens ho hem passat molt bé, Josep Roca, per haver pogut compartir aquesta estona amb tu. Recordem als oients que ets artista convidat d'aquesta temporada a l'Auditori de Girona, el 14 de novembre, amb una primera activitat, la música del vi, una conferència, i les altres dues activitats que es faran el 14 de febrer amb Tast i Flamenc i el 24 d'abril amb Tast i Òpera, juntament amb Marcel Gorbari.
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estona.
1: Encantats, un plaer.
2: Gràcies.
3: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La tercera simfonia de Mahler amb Adam Fischer. Dijous 22 d'octubre a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
2: El mestre Jordi Savall torna a l'Auditori amb una de les grans obres del romanticisme germànic.
3: Un rèquiem alemany de Brahms, una obra monumental sobre el consol i la condició humana, acompanyada de la cançó del destí inspirada en un poema de Joldalin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linka. A Catalunya Música.
7: Tots els matins del món. Som refugi.
8: Passen 5 minuts d'un quart d'onze del matí i tenim a punt el maestoso, el final de la tercera sinfonia de Camille Saint-Saëns, una entrada de l'orgue que obre l'espai sonor de manera espectacular i que sentim a càrrec de Simon Preston, la Filarmònica de Berlín i la direcció de James Lee.

Difícilment trobarem un final més conclusiu que el d'aquesta tercera sinfonia, la sinfonia per orgue de Camille Saint-Saëns. El sentíem amb Simon Preston i la Filarmònica de Berlín, dirigida per James Levine. I ara passarem de l'exuberància a l'essència gràcies a Suma, una de les obres que millor resumeixen el llenguatge essencial, com dèiem, d'Arvo Pärt. Línies netes, repetició, silenci i aquest toc sempre present de l'espiritualitat. La sentim en la versió per cordes que interpreten Renaud Capuçon i l'Orquestra de Cambra de Lausana.

0: Franz Xaver Richter va ser una figura de transició entre el barroc i el classicisme, i aquest concert n'era una mostra. El seu concert per a oboè en sol menor de que n'hem recuperat l'Andante, interpretat per Céline Moinet, amb l'orquestra de cambra d'Essen, dirigida per Reinhard Goebel. I amb aquesta música donem la benvinguda al nostre col·laborador Jofre Verdolet. Bon dia.
1: Bon dia, com bon estem? Dia.
0: Doncs molt bé, i tu?
1: Doncs molt content d'estar aquí amb vosaltres un dijous més.
0: Que
1: és
0: bé.
1: El millor dia de la setmana.
0: Els dijous tenen alguna cosa especial, la veritat que sí.
1: És veritat, és veritat.
0: I bé, doncs obrim el retrat.
1: Obrim-ho, avui obrim amb una pregunta bomba, avui vaig fort, ja aviso, que és la següent. Quina és la contradicció política més gran en la que us heu trobat mai?
0: Ostres, sí que vas fort, eh?
1: Avui vaig fort, tinc carregat avui des de Vic.
0: Mira, al final els humans som...

0: éssers incoherents per naturalesa, jo crec.
1: Sempre estem en contradicció.
0: Sí, sí, jo crec que aspirar a la coherència constant és irreal.
2: A més, tot és política, per tant.
1: Exacte.
0: Sí, jo pensava, amb els temes d'alimentació, hi ha aquesta qüestió de l'ètica a l'hora de la nutrició, tot entra en xoc i costa molt.
3: Molt ben respost,
0: Maria. Aquí em trobo moltes vegades amb aquell punt incòmode.
2: Molt ben respost. Bravo, bravo, perfecte. Doncs bé, sapigueu que la nostra protagonista d'avui era una persona d'ideals antisemites que acabaria fugint de l'Alemanya nazi per protegir persones estimades d'ascendència jueva. Avui farem el retrat d'Alma Mahler, una artista i ànima lliure que no va poder volar.

0: Alma Schindler, que aquest és el seu nom de naixement, neix el 1879 a Viena. Filla d'un pintor i una cantant, Alma va créixer en un entorn privilegiat i bohemi, envoltada dels amics artistes dels seus pares. Entre aquests amics s'hi trobava, per exemple, el reconegut pintor Gustav Klimt, que va fer-li diversos retrats, i que anys més tard, per cert, es convertiria en pretendent de la jove Alma. Bé, als 9 anys, la nostra amiga Alma va començar a tocar el piano i a compondre les seves primeres peces. Temps més tard començaria a estudiar composició amb Alexander von Zemlinsky, que també seria professor, per exemple, de Schoenberg. O sigui, estem parlant d'aquí una figura important, eh? I, per cert, aquest home també li acabaria declarant el seu amor, eh? Com Klimt. Això dels romansos profe-alumne ens ho trobem tot sovint.
1: Sí, una mica.
0: I avui en dia, també.
1: Sí, també. Clar, i ara, seguint la seva biografia, veig que als 12 anys va morir el seu pare.
0: Sí, pobreta, el món perfecte que havia conegut fins aleshores comença a diluir-se. I és que la jove Alma no només li va impactar aquesta pèrdua, sinó el fet que la mare de seguida es casés amb un altre home, un pintor que havia estat deixeble del pare i amb qui la mare, doncs, es veu que mantenia una relació en secret ja feia un temps.
1: Coses dels pares, sí, que són persones, no?, al final, cauen dels podis dels fills i aquestes coses.
0: Ha d'arribar el moment, aquest moment arriba sempre. Sí. Bueno, segurament aquests fets li van forjar el caràcter fort i independent que mantindria tota la vida.

0: Al llarg de la seva adolescència, Alma va compondre 16 lieder.
1: Això mateix! Alma aprofitava les trobades d'intel·lectuals que encara organitzava la seva mare, tot i que el pare ja era mort, per donar a conèixer la seva música, com aquest lied que estem sentint ara, i fer-se un nom en el panorama musical de l'època a Viena. I és per això que a inicis dels anys 20, Alma coneix en un sopar el compositor bohemi d'origen jueu Gustav Mahler. Us sona aquest nom?
0: I tant.
1: El teniu més o menys situat?
2: Són campanes.
1: Es diu que en aquest sopar la gent deia meravelles de la música de Gustav, però ella, fent valer la seva marcada personalitat, li va etzibar: doncs a mi la teva música no m'acaba d'agradar, no té estructura, saps? Li falta ordre.
2: M'agrada molt Alma dient això, però vaja,
1: toma.
2: Gustav es va ofendre per aquelles paraules o què?
1: Segurament, però en lloc de deixar-ho estar, doncs la va convidar a assistir l'endemà a un assaig de la Filarmònica de Viena que ell mateix dirigia, i ella hi va anar. Quan va acabar l'assaig, Alma es va acostar a Gustav i li va dir: això no és música alemanya, és música jueva. Però m'és igual, m'ha emocionat i m'ha fet caure llàgrimes.
2: Ja, no s'ho havia avançat.
1: Ei, a veure què passa ara. Clar, s'ha de destacar que Alma havia nascut a una Viena d'antisemitisme creixent. El nacionalisme alemany i els prejudicis antijueus guanyaven presència en la política i en determinats sectors de la societat. També s'ha de dir que Mahler s'havia convertit al catolicisme uns anys enrere i, de fet, això li permetia treballar com treballava, per exemple, a la Filarmònica, no? Mm-hmm. En tot cas, però, res no va aturar la seva història d'amor. Es van voler casar. I aquí hi ha un tema important. Atenció, perquè Gustav

0: Va dir a Alma que casar-se hauria d'implicar que ella deixés estar les seves inquietuds artístiques envers la música i la pintura per dedicar-se únicament al matrimoni.
1: És a dir, condicions.
0: Socors. Ai, ai, ai. Segons ell...
2: Ara això és el que se'n diu una red flag,
0: home,
2: eh?
0: Home, majúscula, enorme. O sigui, no veus res més que la bandera.
1: Sí, sí.
0: Bé, segons ell, només podia haver-hi un compositor en la relació i aquest, clar, bueno, aquest seria
1: havia
0: ell,
1: de ser
0: ja
1: ell.
0: Ho tenia clar, no? De fet, van arribar a firmar un acord en el qual ella es comprometia a abandonar la seva activitat artística. Molt fora de lloc, això,
2: algú,
0: eh, Gustav? Això...
2: no estava massa segur de si mateix en aquell moment, eh?
0: Des d'aquí es condemna aquest acord.
1: Van arribar a firmar. Sí, sí.
2: Sembla que sí, sí, sembla que sí, que van fer un contracte. Però vaja, són els ulls de l'època també que els hi ha.
0: Sí, no, no, clar, clar. Sí, sí.
1: El que sí que va fer ella és de copista del seu marit.
0: Sí, això sí, eh? Un cop casats, el 1902, Gustav li reclamaria que no compongués, però sí que li estaria bé, doncs, que li fes de copista. Sí, clar, digue-li tonto.
2: Ah, mira, aquesta part ja no m'agrada tant.
0: Esclar,
2: te la
0: aquell...
2: pots quedar tu.
0: Exacte, què més vols? En aquell temps no existia el Finale ni el Sibelius. I era molt laboriós fer partitxeles per una orquestra sencera de les dimensions de Mahler.
2: Exacte.
0: Tu diràs, clar, són moltes hores,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Hosti.
0: Bé, Alma i Gustav van tenir dues filles junts, Maria i Anna. La primera, pobreta, bueno, va tenir una vida curta. La vida li tenia preparat un destí tràgic. Maria Mahler moriria als 5 anys, víctima de diftèria. De fet, va morir a una casa de camp on la família anava sovint i on no tornarien mai més després d'allò. Sembla que Alma Mahler hauria arribat a retreure a Gustav que compongués uns anys abans el famós cicle Kinder Totenlieder, és a dir, cançons sobre la mort dels infants, per haver creat el mal temps, diguem-ne.

0: Bé, allò del contracte no ens ha agradat gaire, però sí que és cert que Gustav estava molt enamorat de la seva esposa i va explicitar que ella li havia inspirat, per exemple, el famós Adagietto de la 5a Sinfonia. Preciosa música, que va descriure com un retrat musical de la seva estimada. Bueno, si algú et dedica l'Adagietto de la 5a de Mahler...
1: Ja te'l mires amb bons ulls.
0: Home, està bastant bé. Bé, tot i aquestes mostres d'amor, ella no en tenia prou en fer de copista del seu marit i amb el temps es va penedir d'haver firmat aquell acord que li coartava la seva creativitat. L'estiu del 1910, Alma es va posar malalta i va retirar-se uns dies a un balneari. I durant aquells dies, noi, la vida li va posar al davant dels ulls un tal Walter Gropius, de qui es va enamorar. Gropius era un jove arquitecte que seria anys més tard el fundador de la Bauhaus.
1: Clar, i pel que sembla, allò havia de ser un romanç secret, però és que Walter Gropius va enviar una carta d'amor a Alma, però li va donar directament a Mahler, no?
0: Sí, no sabem si va ser expressament o un descuit, però vaja, el cas és que Gustav se'n va assabentar directament, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però en lloc d'enfadar-se, va voler recuperar-la, diguem-ne. Es va interessar de nou per la música d'Alma.
1: Ara sí, no?
0: I ara sí.
1: Ara sí.
0: Ara sí, sí. I atenció a aquest moment, que és bastant random, eh? Va sol·licitar una consulta de psicoanàlisi, ni més ni menys que Sigmund Freud, per indagar les causes de la insatisfacció de la seva esposa. Noi... Està bastant clar el que passa.
1: Sí, no?
0: No cal que vingui Freud a explicar-t'ho.
1: Sí, perquè a més Freud segur que se'n va allà pels núvols, a buscar les causes de saber on. Però vaja.
0: Bueno, ella sentia que el seu marit l'havia allunyat de la música. De fet, va escriure al seu diari: "Que dur que és estar tan despietadament privada d'allò més proper al cor." En un perfecte català. No, no. Mahler volia expressar la pèrdua de la seva relació en la seva 10a sinfonia, però, com és conegut, va morir mentre la componia. Temps més tard, Alma, que va estar amb ell fins als últims dies, encarregaria a un altre compositor que l'acabés i autoritzaria l'edició i interpretació de l'obra.
2: Aleshores, ja alliberada de les responsabilitats matrimonials i d'acord i d'aquell acord que avui, ara encara, ens resulta vergonyós, Alma va ser quan va començar una nova vida.
0: Sí, efectivament, sí, sí. Tot i que no va reprendre aleshores la seva activitat com a compositora. En el terreny amorós va tenir aventures amb diversos artistes, d'entre els quals destaca la que va mantenir amb el pintor Oscar Kokoschka. I per què destaca, us preguntareu? Doncs bé, destaca perquè aquest noi es va obsessionar d'una manera descarada. Tant és així que quan Alma li va dir que no es volia casar amb ell, que la cosa ja s'havia acabat, va amenaçar amb fotre's un tret al damunt de la tomba de Mahler.
2: Caram.
0: És gros, això, eh? I no només això. Quan Alma

0: ja l'havia deixat. Es va fer construir una nina mida real inspirada en Alma Mahler.
1: Espera, torna-ho a dir, torna-ho a dir.
0: Va, tornem a dir, va, va, va. Quan Alma l'havia deixat, es va fer construir una nina mida real inspirada en Alma Mahler, que s'emportava tot arreu. Home, això és obsessió heavy, eh? I l'anava passejant pels llocs, saps? I així ell, doncs, més o menys encara s'imaginava que estaven junts, tal. Li faltaven 10 minuts de microones.
1: Clarament, clarament. És que aquesta història, jo quan la vaig descobrir, dic, no pot ser, no pot ser, m'estava aquí mossegant la llengua. Dic, això ho dirà.
0: Surt a la pel·li, aquesta, sí.
1: Sí, sí, sí. Òscar Alma, sobre Alma, que... Molt bé, molt bé.
0: En fi.
1: O molt malament, depèn de com tu diguis.
0: Exacte. Finalment, Alma es va retrobar amb el seu antic amant, Walter Gropius, el del balneari, us en recordeu? Sí. Amb qui es casaria el 1915 i tindria una filla. I atenció, perquè Gropius va servir a l'exèrcit alemany durant la Primera Guerra Mundial i va ser un cop acabada, l'any 19, quan va fundar la Bauhaus, una escola que volia renovar les arts, l'arquitectura i el disseny. Aquesta institució acabaria convertir-se en un dels símbols culturals de la República de Weimar. Més endavant, els nazis atacarien el modernisme artístic i tancarien la Bauhaus l'any 33. I aleshores Gropius doncs, acabaria marxant d'Alemanya.
1: Alma, per tant, va estar vinculada primer al món musical de la Viena Imperial i després a un dels corrents artístics moderns que el nazisme acabaria perseguint.
0: Exacte, i de fet, és que a partir d'aquest moment tota la seva vida pren un caire força polític, diguem-ne. Eh? De fet, quan Gropius era a la guerra, l'any 17, Alma coneix a Franz Werfel, que acabaria convertint-se anys més tard en el seu tercer marit. I aquesta és la història més sucosa, políticament, segurament, no? Werfel provenia d'una família jueva i era un dels escriptors destacats de la cultura centreeuropea. Però, com sabem, Alma tenia actituds antisemites.
1: Que tampoc ens agrada, això.
0: Que tampoc ens agrada, també condemnem. Sí, sí. I, segons les biografies, va exigir a Werfel que abandonés oficialment la comunitat religiosa jueva abans del casament. Werfel va acceptar convertir-se al catolicisme, encara que posteriorment doncs, va tornar a vincular-se amb el judaïsme, no? Que és d'on provenia. I aquesta no és una contradicció menor, diguem-ne. Eh? Werfel era un home jueu en una Europa on el nacionalisme racial, quan es van casar l'any 29, es tornava cada vegada més perillós, mentre que Alma compartia alguns dels prejudicis que contribuïen a crear aquell clima. De fet, van discrepar sobre la Guerra Civil Espanyola, perquè, clar, Alma era partidària de Franco.
1: Però Alma!
0: I Werfel simpatitzava amb el bàndol republicà.
1: No ho estem
0: Alma,
1: arreglant gens, això.
0: Targeta vermella, Alma. Així no. Alma, així no.
2: I el 12 de març del 1938 és quan les tropes alemanyes entren a Àustria.
0: Exacte, sí, sí. I l'endemà el règim nazi va formalitzar l'annexió, que va comportar la destrucció de l'estat austríac independent i la implantació de la persecució nazi contra els jueus i els opositors polítics. Això va obligar a Alma a agafar la seva filla, Anna Mahler, l'altra filla de Mahler que havia quedat viva, diguem-ne, sí. I per tant d'ascendència jueva, i fugir del país. Malgrat les seves conviccions originals antisemites i autoritàries, va actuar per protegir la seva filla i va fugir amb el seu marit jueu, el tercer. Es va anar a acabar exiliant a França, que acabaria també caient davant l'Alemanya nazi l'any 40. Aleshores va ser quan van travessar els Pirineus i des d'Espanya van arribar fins a Portugal, des d'on embarcarien cap als Estats Units. Allà Alma Mahler va viure els seus últims anys. De fet, una de les coses més interessants de la seva vida americana, no?, és que Alma va reconstruir a Califòrnia les trobades intel·lectuals que ella havia viscut a Viena des que era una nena i que els seus pares doncs, organitzaven trobades, no?, amb amics. Casa seva allà es va convertir en un punt de trobada d'artistes europeus exiliats, entre els quals hi havia, per exemple, Schoenberg, que l'hem citat al principi, o Thomas Mann, un dels grans escriptors alemanys de l'època. Allà convivien la tradició germànica de Mahler i el postromanticisme amb les noves vies, com la de Schoenberg, no?, i l'avantguarda vienesa.

0: Per cert, Alba Mahler també es va dedicar aleshores a la preservació i difusió del llegat del seu primer marit. I ho va fer en una ocasió, de fet, de la mà d'un bon amic del programa, Leonard Bernstein. Per recuperar el seu retrat. Primera temporada, per allà el trobarem. Que, com sabem, era algú que reivindicava molt l'obra de Gustav Mahler. De fet, l'any 62, més de 50 anys després de la mort del compositor, va dirigir a Nova York la seva 8a sinfonia, que ara sentim, amb Alma assistint als assajos. Opinant, segurament.
1: Molt bé. Però, escolta, acaba morint sense reprendre la carrera com a compositora.
0: Sí, això és cert. Alma no va retrobar-se mai amb el seu jo creatiu, no? que havia deixat aparcat a l'adolescència, i va morir, finalment, l'any 64 a Nova York. Música i pintora que va renunciar al seu desenvolupament artístic per reclamació del seu primer marit i que viuria una vida marcada per guerres, exilis, persecucions i la destrucció d'aquell univers cultural vienès que havia conegut en la seva infància. Alma Mahler, aquest és el seu retrat.

0: Ai, Jofre, sempre que entrem en contacte amb aquestes carreres interrompudes, ens queda aquella pregunta de què hauria passat si hagués pogut continuar escrivint.
1: Quina llàstima que no ho va reprendre.
2: En un univers paral·lel potser va passar.
0: En fi, no ho sabrem mai. Gràcies per haver vingut avui al programa.
2: Un plaer, com sempre.
0: I nosaltres tanquem paradeta, Esther.
1: Doncs sí, demà hi tornarem al punt de les 8 amb les seccions. Demà serà aquell divendres que és molt literari, amb la Dolors Boatella i el nostre poeta de guàrdia, Amat Baró, i l'entrevista que arribarà a la segona hora amb l'escriptor Carles Cano.
0: Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.

0: La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins al Museu de la Música de Barcelona. Ens n'anem, per tant, fins a l'edifici de l'Auditori i entrem a la sala Teclats, que és on el setembre del 2025 s'hi va fer el concert que formava part del Festival Barcelona. És un projecte musical barceloní dedicat, sobretot, a la figura de Johann Sebastian Bach, i això és el que sentirem a partir d'ara. Música del compositor del barroc alemany, però també música del seu entorn, perquè la idea del concert és partir de les cantates de Bach per explorar la relació entre el coral luterà, la música instrumental, les àries vocals i l'expressivitat d'altres compositors del barroc alemany. En aquest concert hi haurà música de Johann Sebastian Bach, també d'un familiar de la generació anterior, Johann Christoph Bach, i finalment sentirem música també de Christoph Graupner, que és un contemporani exacte de Bach, aquell compositor que també hagués volgut ser cantor a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, el càrrec que finalment va acabar ocupant Johann Sebastian Bach des de l'any 1723 i fins a la seva mort, l'any 1750. Doncs amb aquest perfil genèric que hem construït del concert que sentirem avui, gravació de Catalunya Música, el comencem a sentir. Primer sentirem música que partix del coral Vision leuchtet der Morgenstern. Després vindrà un fragment de la cantata Beata Gläubet, el qui creurà, és la número 37. A continuació, un altre de la cantata número 138, Warum betrübst du dich, mein Herz? Per què estàs trist, cor meu? I a continuació, tornarem a sentir el coral per a orgue sobre aquest Warum betrübst, música de Johann Christoph Bach. A continuació, tornarà Johann Sebastian, sentirem un altre coral a partir d'aquest text i el bloc s'acabarà amb música de Johann Christoph Bach, un motet que li és atribuït, Ach, dass ich Wassers genug hätte, si tingués prou aigua, és un motet preciós.

I finalment sentirem encara música seua de Johann Christoph Bach, Fürchte dich nicht, no tinguis por. Tot això serà en les veus de la soprano francesa Maëlys Robin i de la contralt suïssa Lara Teresa Morger. Canten amb el Barcelona Consort, dirigix Daniel Tarrida.

Així va començar el concert Bach que us oferim avui, el que es va fer a la Sala Teclats del Museu de la Música de Barcelona el setembre del 2025. Som al Festival Bachcelona i som amb una gravació de Catalunya Música i fins ara hem sentit música de Johann Sebastian Bach i d'un predecessor seu, Johann Christoph Bach. El concert ha començat amb Johann Sebastian, amb música feta a partir del coral Vision Leuchtet der Morgenstern. Així és com ha començat el concert amb el coral per a orgue, que

Sentit en la versió d'orquestra. Després hem sentit el coral cantat per la soprano francesa Maëlys Robin i a continuació ens n'hem anat fins a la cantata número 37. Beat a Gloibet, el qui creurà, han cantat Maëlys Robin i Lara Teresa Morger, la contral del concert, que hem sentit després tota sola amb un fragment de la cantata número 138, Warum betrübst du dich, mein Herz? Per què estàs trist, cor meu? I a continuació és quan sobre aquest mateix text ha arribat el coral per a orgue de Johann Christoph Bach. Johann Christoph Bach va néixer l'any 1642, va morir a l'inici del segle XVIII, el 1703. Era, per tant, d'una generació anterior a Johann Sebastian Bach. Va treballar com a organista a Eisenach i se'l considera un dels compositors més destacats de la família abans que arribés Johann Sebastian. D'ell, de Johann Christoph Bach, n'hem sentit també el motet Ach, dass ich Wassers genug hätte, si tingués prou aigua, i finalment aquest bloc s'ha acabat amb música seua, música de Johann Christoph Bach, amb el motet Fürchte dich nicht, no tinguis por. Hem sentit les veus de Maëlys Robin i de Lara Teresa Morger amb el Barcelona Consort sota la direcció de Daniel Tarrida. Els intèrprets d'aquest concert d'avui, que ara continua amb música només de Johann Sebastian Bach. Són tres els compositors d'aquest concert. D'una banda, ell, de l'altra, Johann Christoph Bach, i finalment, més endavant, trobarem la figura de Johann Christoph Graupner. Serà, però, després que hàgim sentit el coral per a orgue Wer nur den lieben Gott lässt walten, aquell qui deixa regnar el bon Déu. A partir d'aquí sentirem una versió per a soprano del coral de la cantata número 93 amb aquest mateix títol i a continuació també de la cantata 93 en sentirem una ària per a soprano i contralt que tornarà a reunir les dues veus solistes del concert, la francesa Maëlys Robin, soprano, i la suïssa Lara Teresa Morger, contralt. Finalment, el que sentirem de la cantata número 93 és una ària per a soprano i Will auf dem Herren schauen. És com s'acabarà aquest segon bloc del concert d'avui, concert del Barcelona Consort sota la direcció de Daniel Tarrida.

Aquest és el segon bloc del concert d'avui dedicat tot a la música de Johann Sebastian Bach. Hem sentit primer el coral per a orgue en la versió d'orquestra Wer nur den lieben Gott lässt walten, aquell qui deixa regnar el bon Déu. Després, a partir d'aquí, hem sentit la versió per a soprano del coral de la cantata número 93 amb aquest mateix títol i a continuació també d'aquesta cantata n'hem sentit dos fragments. Primer, un duo per a soprano i contralt que ens ha permès de sentir les dues veus del concert, Maëlys Robin, soprano, i Lara Teresa Morger, que és la contralt d'aquest enregistrament de Catalunya Música fet el setembre del 2025. Hem sentit aquest duet amb dues àries per a soprano als extrems, perquè finalment hem tornat a sentir Maëlys Robin interpretant l'ària Ich will auf dem Herrn schauen, una ària de la cantata número 93. Música de Johann Sebastian Bach en aquest concert en què es posa en relació amb Johann Christoph Bach, és un compositor de la generació anterior de la família Bach. N'hem sentit música durant el primer bloc del concert i ara a continuació, com us ho anunciàvem, arriba Johann Christoph Graupner, que és un compositor que només era 2 anys més gran que Johann Sebastian Bach. Va néixer l'any 1683, va ser un compositor especialment conegut perquè té una enorme producció religiosa amb unes 1.400 obres. Graupner té una relació directa amb Bach perquè l'any 1722 va ser seleccionat inicialment per ocupar el càrrec de director musical a l'església de Sant Tomàs de Leipzig, però el patró de Graupner a Darmstadt no li va permetre d'abandonar el lloc que ocupava i, per tant, va ser Johann Sebastian Bach qui va acabar assumint el càrrec a Leipzig des del 1723 i fins que va morir el 1750. Doncs ara aquest últim bloc del concert comença amb el coral per a orgue número de catàleg 641 de Johann Sebastian Bach, Wenn wir in höchsten Nöten sein, quan estem a la més alta necessitat. Després sentirem el coral de la cantata d'aquest nom de Johann Christoph Graupner, sentirem les veus del concert, la soprano Maëlys Robin i la contralt Lara Teresa Morger, que faran duo després també amb un altre fragment d'aquesta mateixa cantata. Finalment, el concert s'acabarà encara amb música de Johann Christoph Graupner. Sentirem una ària per a soprano, Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, Feliç repòs, amable delit de l'ànima, i finalment sobre aquest mateix text sentirem l'ària per a contralt de la cantata número 170 de Johann Sebastian Bach. Serà una altra ocasió per sentir la veu de la contralt Lara Teresa Morger, que amb el Barcelona Consort i la direcció de Daniel Tarrida posaia teòricament el punt final al concert que us oferim avui, aquest enregistrament de Catalunya Música que ens situa dins del Festival Barcelona, un festival dedicat a la figura de Johann Sebastian Bach.

Aquest és l'últim bloc del concert que us oferim avui, un concert del Festival Barcelona, un festival dedicat a la música de Johann Sebastian Bach, posada en relació també amb el seu entorn. Durant aquest concert hem sentit música de Johann Christoph Bach, que és de la generació anterior, un altre dels músics de la família Bach, i hem sentit música també ara de Johann Christoph Graupner, que és aquell compositor contemporani que també hagués volgut ser i de fet va postular per a ser cantor a l'església de Sant Tomàs a Leipzig. Tot això ha aparegut en aquest últim bloc, la música de Johann Sebastian Bach i la de Johann Christoph Graupner, que s'han donat la mà. El bloc ha començat amb el coral per a orgue número de catàleg 641 de Bach, Wenn wir in höchsten Nöten sein, quan estem a la més alta necessitat. Després hem sentit el mateix coral amb música de Johann Christoph Graupner, hem sentit les veus del concert Maeris Robin Soprano i l'ara Teresa Morger, que han tornat a fer un duet extret de la mateixa cantata just després. Per a continuació, alternar totes dues veus, primer amb una ària per a soprano, Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust, feliç repòs, amable delit de l'ànima, una ària de Johann Christoph Graupner, i el bloc s'ha acabat amb aquest mateix text, amb una ària per a contralt de la cantata número 170 de Johann Sebastian Bach, amb la veu de l'ara Teresa Morger. Són les que tornarem a sentir ara perquè el concert va durar una miqueta més. S'havia d'acabar aquí, aquí és on s'acabava aquest programa preciós que hem sentit avui, aquest programa que posava en relació el coral luterà, els corals per a orgue convertits en música per a orquestra, les àries vocals o la música d'aquests altres dos compositors que han estat al costat de Johann Sebastian Bach en aquest concert. Un concert que ha posat en valor el fet que Johann Sebastian Bach convertís la funció litúrgica de la cantata en una forma d'art extraordinària. Les cantates formaven part de les celebracions religioses, havien de respondre al calendari de l'any eclesiàstic i els recursos que hi trobem són, per exemple, el coral, que és la melodia religiosa que els fidels podien reconèixer i cantar, el cor, que té una elaboració de més complexitat, el recitatiu, que és el passatge vocal que segueix de prop el sentit de les paraules, o l'ària, que és l'espai d'expressió individual. Ho podríem dir així, són alguns dels recursos que hi ha dins de la cantata. De cantates, Johann Sebastian Bach, durant la seva última etapa a Leipzig, des del 1723, en va haver d'escriure perquè va assumir la responsabilitat de la música litúrgica de la ciutat. Doncs, com a reflex de tot això, el concert d'avui, una gravació de Catalunya Música, que ara s'acaba amb dos fragments que ja hem sentit. Són fora de programa, i el que van interpretar el Barcelona Consort sota la direcció de Daniel Tarrida, que són els intèrprets d'aquest concert d'avui, doncs per acabar definitivament van tornar a Johann Christoph Bach i a Johann Christoph Graupner. De Bach, Fürchte dich nicht, sentirem un fragment d'aquest motet, No tinguis por, i de Johann Christoph Graupner el duet Ich bin gedrückt, Estic oprimit. Sentirem a Elise Robin, soprano, Lara Teresa Morger, contralt, i el Barcelona Consort dirigit per Daniel Tarrida.

0: Moment d'aquest motet, No tinguis por, és la traducció en català, i després hem sentit Ich bin gedrückt, ich bin verfolgt, estic oprimit, estic perseguit, és un duet per a soprano i contralt de la cantata Wenn wir in höchsten Nöten sein, és música de Johann Christoph Graupner en les veus de Maëlys Robin, soprano, i Lara Teresa Morger, contralt, han cantat amb el Barcelona Consort sota la direcció de Daniel Tarrida. Dins del marc del Festival Barcelona, que és un projecte musical dedicat a la figura de Johann Sebastian Bach i al seu entorn. És un festival que combina la interpretació, la formació i la difusió del repertori del barroc. El Barcelona Consort és una de les formacions vinculades a aquest projecte, mentre que també hi ha la Salvat Beca Bach, per a veus solistes com les dues que hem sentit avui, Maëlys Robin i Lara Teresa Morger, donen visibilitat a joves cantants especialitzats en aquest repertori. Un repertori esplèndid que us hem ofert avui, el que es va sentir a la Sala Teclats del Museu de la Música de Barcelona el setembre del 2025. És el concert del Barcelona Consort dirigit per Daniel Tarrida, que va gravar Catalunya Música i que avui us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Antonín Dvořák i la Sinfonia número 9, la Sinfonia del Nou Món en mi menor, opus 95, la versió de la Filarmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: Aquesta era la sinfonia número 9 en mi menor, opus 95 d'Antonín Dvořák, la sinfonia del Nou Món, que ha interpretat la Filarmònica de Berlín dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Passió, virtuosisme i emoció. El 10 de novembre, BCN Clàssics presenta a l'Auditori el concert per piano número 3 de Rachmaninoff, una de les obres més exigents i extraordinàries del segle XX.
2: El piano, Bezot Abduraimov, amb l'Orquestra Filarmònica Txeca i Simeon Bichkov, amb un programa dedicat també al compositor Smetana.
1: Entrades i abonaments a bcnclassics.cat.
3: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
4: A Catalunya Música.
6: Amb el tas d'orquestra, entendre la música simfònica no ha estat mai tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics ens donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe. Consulten la programació a auditori.cat. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

0: Aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda, especial assaig general des de la Fira Mediterrània de Manresa. Entrevistarem Jordi Foses, Judit Nederman, Pere Seda i les Pitxorines, entre d'altres. I tindrem música en directe. L'assaig general des de la Fira Mediterrània de Manresa. Aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda. Us hi esperem.
1: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana estem viatjant per la península Ibèrica a través de la seva música popular i estem veient com compositors considerats cultes s'inspiren en aquesta música, podríem dir, d'arrel.
2: Exacte, i en general hem vist que en alguns casos hem viatjat molt lluny per veure com compositors, per exemple, de Rússia componien jotes o compositors francesos escrivien zortzicos.
1: I és que passa sovint que fins i tot que no et valoren a fora, no li dones importància al que tens a casa. Això és molt d'aquest país.
2: Sí. Això ho tenen molt clar els francesos, que sempre defensen el seu patrimoni musical.
1: I nosaltres hauríem de fer el mateix.
2: Sí.
1: De fet, avui veurem com la nostra música popular ha passat als escenaris de la música clàssica i tot gràcies als nostres propis compositors.
2: Sí.
1: Així que avui ens quedarem a casa i ja veureu com, amb només unes notes del principi de la música, que sonarà tot seguit, tindrem ja ganes de menjar pa amb tomàquet.
2: I una bona escudella.
1: I veure una mica de vi dels nostres meravellosos vins que tenim a Catalunya.
2: Vinga, visca.
1: Va, comencem, visca.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: Jo escoltava aquesta peça i pensava, estic convençut que si estéssim al lloc més remot de la Terra que ens pugui passar pel cap, Nova Zelanda, allò que diuen les antípodes.
1: Sí.
0: I de cop i volta anem per aquestes praderes novazelandeses i de cop i volta sentim un introit de flabiol, automàticament, home, primer ens espantaríem, perquè què fa aquí un flabiol, però mentalment fem un salt a Catalunya automàticament.
1: Automàticament. Sí, sí, és que els catalans no només tenim una música pròpia, sinó que tenim una orquestra pròpia,
0: ara.
1: Amb un so propi. I és que jo sempre dic que la cobla és la nostra pròpia orquestra de cambra, sí. On hi trobem percussió, corda i molt de vent, tant metalls com fustes, eh?
0: I sempre amb aquest so característic que va arribar a enamorar músics com el propi Stravinsky.
1: Exacte, sí, sí, ja veus. El cas és que avui, com no pot ser d'una altra manera, la nostra protagonista és la sardana, i és que són molts els grans compositors catalans que s'hi han inspirat, de vegades portant la sardana al món simfònic i de vegades component les seves pròpies versions de la sardana, fins i tot una mica allunyades de l'esperit d'aquesta dansa, com veurem després, per exemple, amb el compositor Enric Granados.
0: Sí, però un moment, Pedro, no corris tant. Mm-hmm. Sabem que aquest programa té molta audiència,
1: sí.
0: I no tota aquesta audiència és catalana.
1: És veritat.
0: Per tant, encara que molts dels nostres oients, de fet segurament la majoria, siguin uns grans experts en el món de la sardana, crec que hauríem d'anar al principi i parlar una mica d'aquesta que diuen que és la dansa més bonica de totes les danses que es fan i es desfan.
1: D'acord, doncs escolta'm, si vols que anem al principi,

0: Escoltant aquesta música, sí, parlant del poder evocador de la música, no? Sí. Doncs jo acabo de fer un viatge, ja que estic a la ràdio ara mateix, estic a Catalunya Música, aquí a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, amb tu, m'ha abocat l'any 98...
1: L'any 98.
0: Quan jo vaig començar a fer ràdio...
1: 1900 o 1800?
0: 1998. Jo soc d'Olesa de Montserrat i feia ràdio a Olesa Ràdio, on després hi vaig treballar durant molts anys. Jo vaig començar un programa de ràdio els dissabtes a les 4 de la tarda. Doncs bé, al matí, al migdia, quedàvem amb el Pep Casanovas, que igual sona el nom perquè és tècnic de Catalunya Ràdio, que també és d'Olesa, per preparar el programa que faríem aquella tarda. I en aquella estona es feia el programa més antic que es fa a Olesa Ràdio, que és So de Cobla.
1: Mira.
0: I és allò que... Ara estic recordant el meu moment de preparar els programes, el magatzem, que és aquest programa, que faríem a la tarda, escoltant sardanes de fons. I és aquella connexió de cop i volta, m'estic veient de jovenet preparant amb aquesta il·lusió que ens feia fer ràdio amb el Pep i els nostres convidats i el nostre món.
1: Encara ens fa il·lusió fer ràdio.
0: Sí, tant. Ens fa molta il·lusió. Sí, sí, absolutament. Però clar, els principis són especialment il·lusionants.
1: Oh, i tant, clar. I tant. De totes maneres, Albert, les coses que les tenim com de tota la vida, sí, no? Que... No sé, és com una cosa que ja es dona perquè tothom la sap, però no sé, si volguéssim definir la sardana amb una frase breu, com creus que ho podríem fer?
0: Home, la més elemental podríem dir que és la dansa tradicional catalana, no?
1: Sí.
0: Ball nacional de Catalunya, singularitat nostra que es balla amb rotllana, no? Això és una cosa molt, molt singular, i encara ho és més si tenim en compte que tenim la copla,
1: exacte,
0: que només és catalana.
1: O sigui, una dansa tradicional que es balla enrotllant amb una copla.
0: T'he dit més d'una frase, per això.
1: Sí, bueno, no, podria ser una frase, sí, això, és veritat.
0: Té una estructura amb parts anomenades curts i llargs, que requereix molta coordinació, sí, i recompte de compassos. Sempre a la rotllana hi ha un que compta,
1: sí,
0: i va avisant.
1: Exacte.
0: I això també és molt català, eh? És que això explica també com som nosaltres,
1: això,
0: eh?
1: Això és igual que deixar els bolsos al mig de la rotllana.
0: Exacte.
1: Que així els veiem tots, i d'allà no, ningú s'emporta el bolso.
0: Exacte. Originada, es considera el segle XIX, una dansa oberta a tothom. De fet, als sardanistes els encanta que el jovent s'incorpori a ballar. Els hi fa una il·lusió tremenda, eh?
1: I és que s'haurien d'incorporar els joves a ballar sardanes.
0: Absolutament. I reconeguda com a patrimoni cultural de Catalunya.
1: En tot cas, veig que saps resumir molt bé, però pot ser que, com dèiem al principi, com dèiem abans, anem al principi, no? De l'origen,
0: sí,
1: de la sardana.
0: Clar, el problema és que l'origen de la sardana és pràcticament desconegut. Tot i que diversos indicis sobre la seva forma i manera de ballar-la, enrotllant, això que dèiem, agafats de la mà, etcètera, suggereixen, segons alguns autors, una gran antiguitat que podria remuntar-se a èpoques preromanes.
1: Fixa't, eh? De fet, aquest fet ha generat moltes llegendes que situen el seu origen a l'antiga Grècia, fins i tot, on ja existien danses circulars amb característiques similars, tal com mostren moltes representacions escultòriques,
0: clar,
1: i fins i tot dibuixos.
0: Clar, clar, clar. Posteriorment, aquestes danses haurien estat adoptades pels pobles ibèrics i difoses per les ribes de la Mediterrània. També es troben danses circulars semblants, tot i que menys elaborades, en altres territoris com la Provença, Galícia, Astúries, Castella i Portugal, sovint amb un compàs de 6-8.
1: Mira, si algú no sap què vol dir això del compàs 6-8, que recuperi el programa anterior al webcatmusica.cat/homesclàssics i això ho sabrà.
0: Exacte. Alguns estudiosos atribueixen a la sardana un origen encara més antic. L'historiador Josep Pella defensa que les danses en cercle tenen relació amb la cultura anatòlica i apunta que les tradicions musicals de l'Orient romà i grec provenen d'aquesta zona. Segons ells, els pobles ibèrics de la costa dels Països Catalans ja coneixien danses rítmiques semblants a la sardana, especialment en la seva forma antiga, que era la sardana curta, que es relaciona simbòlicament amb les hores del dia, que eren els curts per la nit i els llargs pel dia.
1: Fixa't, des del punt de vista etimològic, el nom sardana podria provenir del llatí serretana, nom amb què Plini designava, doncs, la Cerdanya, serretana, sardana. També s'ha volgut relacionar amb l'illa de Cerdanya, però aquesta connexió no ha estat tan demostrada.
0: És com molt obvi, no?, dir Cerdanya, sardana, però no té per què ser la connexió real. Durant el segle XIV, el rei Joan I, gran aficionat a la música, disposava d'una cobla reial de joglars i ministrils procedent de les formacions actuals, de les formacions actuals. Entre els instruments destacaven les xeremies, de les quals deriven el tible i la tenora, encara presents a la cobla actual.
1: Exacte, i no és fins al segle XVI que apareix documentada la paraula sardana, referida explícitament a una dansa amb rotllana. Les primeres mencions es troben en textos eclesiàstics que en prohibien precisament la pràctica dins o davant de les esglésies, com en disposicions dels anys 1575 o 1595. Tot i aquestes referències, no es coneix amb precisió com era aquesta dansa fins al segle XIX, moment en què es considera que neix la sardana tal com la coneixem avui, vinculada precisament al contrapàs.

0: Com és la música d'arrel que uneix les cultures, eh? Mm. Perquè a mi... Ara explicarem què és això que està sonant, però si em diuen que és música celta, ho compro.
1: I tant.
0: Ho compro absolutament, eh? I és que això que sona és precisament una música titulada El contrapàs d'Andorra. I és que el contrapàs és principalment per les comarques pirinenques i el nord-oest de Catalunya. Era una dansa semilitúrgica que es ballava en cadena i presentava similituds amb la sardana, precisament. Era interpretada exclusivament per homes i simbolitzava l'organització jeràrquica i social d'una comunitat. Els dansaires es posaven en semicercle i el primer ballador, situat a l'extrem esquerre, exercia el lideratge del grup, marcant el ritme i la llargada de les passes. L'objectiu del ball, bàsicament, era acabar exactament al mateix punt d'inici. Quan s'aconseguia, es deia que s'havia tret el contrapàs. Mm. La jornada de ball incloïa diverses seccions i figures coreogràfiques, entre les quals hi havia una dansa enrotllana que corresponia a la sardana.
1: Veus? D'altra banda, el musicòleg Lluís Albert...
0: Veus?
1: Va descobrir l'any 1955 a la Biblioteca de Catalunya i procedent del fons del compositor i organista gironí Joan Carreras i Degàs, un manuscrit del segle XVIII que contenia diversos ballables, entre els quals hi havia quatre sardanes, considerades les més antigues conservades. Una d'aquestes peces porta per títol la del senyor mestre de Mer, que sona així.

0: Si tenim en compte el desenvolupament de la sardana, aquesta que estem escoltant ara mateix és com molt bàsica, no?
1: No, clar, és que és una de les primeres, de les més antigues conservades, que és aquesta de la del senyor mestre d'Amer. Amer, terra de presidents.
0: Això sembla, sí, senyor.
1: És un poble on han nascut alguns presidents de la Generalitat, eh? En tot cas, sona bàsica, però conté moltes característiques del que acabaria esdevenint la sardana que coneixem avui en dia.
0: Doncs sí, és que durant la primera meitat del segle XIX el contrapàs va entrar en decadència i es redueix a la seva pràctica. Paral·lelament, una de les seves figures, la dansa enrotllana, esdevé independent i dona lloc a la sardana curta. Aquesta primera forma tenia una estructura musical de 24 compassos amb una melodia limitada que facilitava el repartiment uniforme dels passos entre els balladors.
1: Sí, inicialment la sardana curta era una dansa senzilla, repetitiva, acompanyada per instruments populars doncs, que es trobaven allà a les comarques, eh? Es va estendre pels territoris pirinencs i, sobretot, va arrelar al Rosselló, a l'Empordà i a la Garrotxa. A mitjans del segle XIX, la influència de la sardana rossellonesa i la connexió entre aquestes regions doncs, va afavorir la seva evolució, procés en què va destacar un tal Pep Ventura, segur que us sona, considerat el creador de la sardana moderna que va ampliar i enriquir la sardana curta.
0: Tot i que la sardana ja es ballava des de feia temps a l'Empordà i zones properes, la seva forma antiga es diferenciava de l'actual perquè els curts tenien sempre 8 compassos i els llargs 16. Musicalment, constava de dues frases de 8 compassos repetides que generaven dues sèries de curts i una de llargs. En conjunt, la dansa tenia 96 compassos. Som molt, això és molt català, eh? Tot que sigui tan quadriculat, som els alemanys del Mediterrani. I una durada inferior als 2 minuts.

0: Durant el segon terç del segle XIX, la sardana curta es transforma progressivament fins a esdevenir la sardana llarga, amb melodies més extenses i influïdes, atenció, per l'òpera italiana.
1: No hauríeu dit mai, eh?
0: Aquest canvi dificultava als balladors ajustar correctament els passos, ja que les cobles, doncs, poc estables i no professionalitzades, incorporaven músiques de moda bàsicament per fer el ball, doncs, més atractiu.
1: I tant, de fet, avui encara hi ha una copla que, no recordo el nom, que incorpora músiques populars a les sardanes per intentar

0: el troba el públic més jove. En tot cas, en aquell moment, quina era la música de moda? Doncs l'òpera, exacte.
1: Ja, però Albert, no ens col·leix l'òpera amb un programa dedicat a les sardanes,
0: No, és que l'òpera és present a tot arreu. Però és que fixa't, amb aquestes incorporacions de música més coneguda, la sardana curta es consolida així com un nou ball popular que substitueix el contrapàs. De fet, el principal impulsor d'aquesta evolució va ser el que deia en Pep Ventura, que va viure entre els anys 1817 i 1875, del qual n'estem escoltant la seva sardana, l'Embustera, i que, conscient que aquest canvi funcionaria, va arribar a fer versions sardanístiques d'òperes, com aquesta que escoltareu tot seguit, que és una sardana sobre ni més ni menys... Clar, no, una sardana que jo crec que mai ningú hauria connectat amb un Valo i Màscara de Verdi. Una òpera que té la seva acció a Dinamarca. No, a Suècia, a Suècia.
1: Però no deies tu que nosaltres érem els nòrdics del Mediterrani?
0: Doncs aquí està la connexió, no? Escolteu.

0: He de dir que al principi...
1: Ens ha costat trobar-ho.
0: Ens ha costat trobar-ho, però quan ha sonat el Balint Masquera, l'Albert ha obert els ulls,
1: sí, sí, sí. Voltea la terra. Ah, sí, sí, tant.
0: Sí, sí, sí. Doncs fixeu-vos, el propi Pep Ventura va reformar l'estructura musical allargant la sardana i ampliant la cobla, amb la introducció de la tenora i altres instruments com cornetins, fliscorns, trombó i contrabaix, va establir la formació moderna de la cobla i gràcies a aquestes innovacions doncs, la sardana va passar a ser ser una dansa senzilla a una peça musical també pensada justament per ser escoltada.
1: Les sardanes de concert, també, no? En aquest context, la sardana llarga va adquirir també un significat social. Els republicans federals la consideraven el ball d'una societat igualitària, mentre que els carlins mantenien el contrapàs, fet que fins i tot va generar divisions en algunes festes majors.
0: A finals del segle XIX, en presència en actes oficials, teatres i festes com les de la Mercè, la sardana ja s'havia consolidat com una dansa representativa de tot el país, iniciant una expansió que continuaria durant el segle XX.
1: I ja durant el primer quart del segle XX, quan la sardana viu una gran expansió amb la creació d'ateneus, casals i associacions que organitzen ballades i activitats culturals. La dansa doncs, es consolida com a símbol de solidaritat i germanor i adquireix un fort component polític i identitari fins a esdevenir el que és la dansa nacional de Catalunya, impulsada també per figures com Francesc Cambó.
0: En aquest període, la sardana manté la seva forma coreogràfica, però experimenta una important evolució musical, gràcies a compositors que exploren noves possibilitats melòdiques i harmòniques de la cobla. Destaquen autors doncs, com Enric Morera, Juli Garreta o Eduard Toldrà, que eleven la sardana a un nivell artístic molt més alt, fins al punt de ser considerada una forma musical per escoltar més enllà del ball. Algunes obres arriben a despertar l'interès de músics internacionals com Richard Strauss o Igor Stravinsky. Impressionant, Recordem la crida a Stravinsky demanant més Garreta, més Garreta.
1: I també aquella promesa que no va complir mai d'incorporar instruments de cobla a alguna de les seves composicions. Malgrat la seva popularitat, la sardana es va prohibir durant la dictadura de Primo de Rivera i també es veu afectada per la Guerra Civil, però es manté com a símbol d'identitat i reivindicació. A partir del 45, de 1945, es produeix una recuperació amb la creació d'entitats, aplecs i colles, així com iniciatives com el Dia Universal de la Sardana i la designació de ciutats pobilles.
0: Sí, durant la segona meitat del segle XX, doncs, el moviment sardanista experimenta alts i baixos, podríem dir. Creix fins als anys 60, entra en una certa crisi als 70 per dificultats econòmiques i rep un nou impuls amb la creació de cobles juvenils. L'any 90 es funda la Federació Sardanista de Catalunya per coordinar i difondre aquesta activitat.
1: La sardana continua present en esdeveniments destacats com els Jocs

Olímpics de Barcelona de 1992, segur que ho podeu recordar, i inspira innovacions com el Sardanova, tot i que amb poca continuïtat. Ja el segle XXI manté una presència cultural rellevant, però limitada en els mitjans, amb una activitat sostinguda de cobles, compositors i colles sardanistes, així com la celebració de plecs i esdeveniments internacionals.

0: I que ve aquest piano, perquè toca l'Alicia i la Rocha. I això sempre és un plaer, fantàstic. Sardana número 8 de les danses espanyoles de Granados. Potser el fet de que tingui el seu propi so característic, el de la copla, i hagi evolucionat tant des del contrapàs fins a l'actualitat, fa que els compositors clàssics hagin o bé escrit sardanes per a copla, o en tot cas per a orquestra, o bé hagin compost les seves pròpies versions allunyades de l'esperit original d'aquesta dansa.
1: Exacte, com és el cas d'això que sona de fons, que a priori no diríem mai que és una sardana, no. Però mira, el compositor lleidatà Enric Granados així la va titular, incloent-la precisament en el seu recull de danses espanyoles per a piano.
0: A veure, és que potser a Lleida són així la sardana, Pedro? Sonen així a piano, amb aquestes harmonies riquíssimes.
1: Que el de Lleida som així,
0: clar,
1: ja
0: que
1: saps.
0: A Lleida feu la vostra pròpia versió de les coses.
1: Sempre, sempre, sempre. No posem els lleidatans, jo... que sortiràs perdent.
0: Perdona, jo sempre us defenso, eh?
1: Sí, sí, sempre sí. No sempre, ja en parlarem d'això. En tot cas, els de Lleida són molt de Lleida, però
0: clar,
1: fixa't,
0: sí.
1: Granados fa la seva pròpia versió, molt allunyada del ritme característic i més propera al romanticisme i també l'impressionisme pianístic que ell vivia en aquell moment.
0: Doncs sí, en tot cas, Pedro, grans compositors de casa nostra han escrit sardanes per orquestra, o si més no, han abocat l'esperit d'aquesta dansa convertint-la en una obra simfònica espectacular, com per exemple aquesta.

0: Aquesta és la sardana lliure per orquestra titulada Empúries, que el compositor Eduard Toldrà va compondre l'any 1926. I realment és una obra simfònica espectacular on l'esperit de la sardana doncs es podia mostrar la seva plenitud, però des d'aquesta visió del llenguatge simfònic, no?
1: Sí, en tot cas, a veure, estava pensant que a mi m'agradaria fer cas a Stravinsky.
0: Ara, però, on vols anar a parar? No sé on vols anar a parar, què vol dir? Vols...
1: Doncs que Stravinsky era fan d'un dels nostres grans compositors.
0: Sí.
1: Juli Garreta,
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Té més impressions simfòniques per orquestra de corda delicioses i que respiren aquesta catalanitat alhora que una música seriosa i culta digna dels grans compositors europeus.
0: Doncs haurem d'anar a l'audició.
1: Som-hi.
0: Som-hi.
2: La sardana, el fandango, la jota, el zotxico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: Hem arribat a l'audició en la que avui us proposem escoltar les impressions simfòniques per a orquestra de corda de Juli Garreta.
0: Estrenada l'any 1907 a Barcelona, es considera la seva primera obra orquestral i destaquen per una estructura semblant a la forma sonata, amb diferents temes i seccions desenvolupades. L'estrena va tenir una molt bona acollida de públic i també de crítica, tot i algunes limitacions interpretatives de l'orquestra, i va consolidar Garreta com a compositor simfònic.
1: Hi ha quatre impressions simfòniques, una primera...

Era amb l'indicació no molt de pressa, de la qual n'escoltem al final. La segona, no molt a poc, la tercera, temps moderat, i la quarta, de pressa i apassionat, després de tan poc. Després l'última correm, eh? I les escoltarem, doncs, amb una gran versió, la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Miquel Ortega.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Acabem d'escoltar les impressions simfòniques per orquestra de corda de Juli Garreta en la versió de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, dirigida per Miquel Ortega.
2: Nosaltres marxem i tornem demà, com sempre, a la una del migdia aquí, a Catalunya Música. Pau Blas i el control tècnic, Olga Cardús a la producció. Moltíssimes gràcies i fins demà.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
5: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
6: Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In Vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
7: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria, Bertrol i Jubal.
8: Aquest dijous, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista i pedagoga Maria Jesús Crespo. En la quarta llista de recomanacions musicals arriba la música de Debussy i Ravel. I la nostra convidada ens ha dit: «Soc una gran fan de Ravel. En aquesta època em vaig afrancesar. M'agraden molt els colors dins la música. M'agrada fer sonoritats diferents». Comencem.
9: Hola, soc la Maria Jesús Crespo, soc pianista, soc professora i aquestes són les meves obres preferides.

Pues comença amb Barto, amb la sonata de per a dos pianos i percussió. Perquè aquesta sonata la van tocar amb el meu marit, és una meravella de sonata, i la vam tocar amb el Xavier Joaquim, que era un percussionista magnífic, que era el primer percussionista de la OBC, i a més, ell era el catedràtic de percussió del Conservatori. Ell, quan va fer les oposicions, jo li vaig fer... ell i l'altre percussionista que també tocava amb ell, que era alumno seu, que era una mica més jove. I és una obra extraordinària, la vam tocar per molts llocs, els quatre. I hi ha una cosa que em sobta d'això, perquè l'última vegada que Bartók va tocar aquesta sonata va tocar amb la seva dona, amb la Dita, em sembla que va ser a Nova York. I al cap de dos anys ell va morir de leucèmia. Doncs els dos percussionistes aquests, al cap de molt poc de que vam deixar de tocar-les i tal, tots dos van malaltir de leucèmia i van morir amb 3 mesos de diferència. I és com una... Mira, se m'ha posat la pell de gallina, perquè és una obra... A més, vull dir, bueno, amb el Carles havíem tocat molt junts, amb el meu marit, no? Havien fet molt la sonata de Poulenc, havien tocat moltes coses, no? Però aquesta sonata és una catedral de la música. I a més, pues, té totes aquestes connotacions. A més, feien molt... Clar, viatjaven junts, portaven tots els instruments i es divertien molt. I era una relació molt maca. I, bueno, per això li he posat el primer. I aquesta ja és una època ja diferent.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: Continuava amb el Prokófiev, el tercer concert, que va ser la primera vegada que vaig tocar amb l'orquestra. Aquí va ser la primera vegada i aquí, en certa manera, va ser quan aquest senyor a mi em va escoltar i d'aquí jo vaig decidir que no, que jo me dedicaria més a l'ensenyament, bueno, i a tocar, perquè no mai he deixat de tocar, no? I és un concert extraordinari i li tinc un carinyo especial perquè és la primera vegada que vaig tocar amb l'orquestra, vaig tocar amb el Ros Marvà, que m'havia sentit en un concurs, i va dir, aquesta noia té de tocar amb l'orquestra. Perfecte. He posat el primer moviment, és un concert molt bonic. A més, clar, ell, Prokófiev, havia fet el segon, que és molt dur, i, bueno, el règim lo puso en funcionamiento i ell llavors va fer aquest tercer. Aquest tercer penso que és un concert que li agrada a tothom, no? I és, jo soc molt de Prokófiev, m'agrada molt. I és un concert preciós.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.
2: I li preguntem a Maria Jesús Crespo si no s'ha penedit mai de deixar la carrera com a solista i dedicar-se, sobretot, a ensenyar.
3: No. I, bueno, potser he tingut també molta sort, perquè he tingut uns alumnes meravellosos. Jo tinc... I tinc molt bona relació amb la majoria d'alumnes que he tingut, Clar, he tingut molts bons músics, molts, i grans persones. Llavors és magnífic. Ara, per exemple, va morir un, que es va morir de cop, i ara li fem un homenatge el dimarts, que bé. I aquest era com una persona més de la família, no? És, vull dir que... I són gent extraordinària. Bueno, aquí suposo que n'heu tingut bastants. I he disfrutat molt d'això, molt. És molt bonic veure com aquesta gent evoluciona i com un nano que s'ha agafat així amb 17 anys, amb 18 anys, que es va fer gran i de cop es fa un pianista o una pianista magnífica, entens? I vull dir com madura, com el veus que... I llavors quan el sents, a vegades... M'he trobat plorant sentint un concert d'algun alumne, no? Perquè penses, que maco. Vull dir, el que has pogut donar a aquella persona ja està bé. O sigui, a mi m'agrada això. I m'ha agradat molt sempre. Com que tampoc no he deixat mai... No sóc una persona ambiciosa, jo. Jo crec que per fer una carrera així has de tenir... Has de ser ambiciós i has de... No t'has... de sentir molt arraigat a segons quines coses, perquè si no és molt difícil fer això, vull dir, acaben... Jo he vist gent que ha acabat absolutament torrats, Vull dir, jo et coneixo companys i que la veritat és que no ha funcionat massa bé. I jo em sembla que sóc bastant, en aquest aspecte, bastant equilibrada, en altres aspectes no, però en aquest sí, i no, a mi m'agrada molt tocar, però no m'he... Bueno, he tocat al Palau, he tocat a Estats Units, he tocat a Bèlgica, he tocat a moltíssims llocs, no? Però no tinc una necessitat de... Toco igual si toco a Sant Sadurní que si toco al Carnegie Hall, no sé. Vull dir, diu, sí, és molt important, sí, és molt important, però el que m'importa és fer música i passar-m'ho bé i ja està. M'entens el que et vull dir? Llavors, és complexa perquè jo crec que hi ha un moment de la teva vida que has de saber triar quan tens les coses. I l'altre dia, per això ho deia, parlàvem amb el Carles, i li dic, és que jo sóc molt feliç del que he fet i estic contenta del que he fet. Sé que he fet a vegades coses que volia no estan prou bé, o que estan millor, que estan... però jo sóc feliç de lo que he fet i de com he enfocat la meva vida. M'ha agradat molt fer això. En aquesta època també, vull dir, em torno molt, molt, molt afrancesada, molt impressionista, no? M'ha agradat molt Ravel. Sóc sobretot molt rabeliana, m'ha agradat molt Ravel, sóc una verdadera fan. I Debussy també, i m'agrada molt aquesta... I llavors he posat aquestes dues obres, perquè els valsos nobles sentimentals a mi m'agraden molt. I en certa manera, per exemple, el penúltim vals és molt, molt vienès, diguem. És una mica, com si diguéssim, ell va fer una mica de croquis de lo que després seria la vals, no? Que és una obra... que a mi em fascina, que té un sentit de l'humor extraordinari, no? I bueno, l'altre és... Ell va agafar molt els valsos de Schubert,

0: molt personal. Músiques per descobrir.
1: I li preguntem a Maria Jesús Crespo què és més difícil d'ensenyar a un alumne.
2: És que es depèn molt de l'alumne. En certa manera, tu quan sents la primera vegada un alumne, fas una mica una radiografia. I, bueno, almenys és el que jo faig, eh? Perquè no sé si tots fem el mateix. I llavors, tu amb allò comences a treballar. Moltes vegades el més difícil és fer-li tocar el que no els hi va bé. Un ha de saber triar. Quan tu fas els programes perquè ells treballin, els hi has de donar un caramelo i després els hi has de donar la bleda. No? I molt bé, tu ara tocaràs això que t'agrada molt, oi que t'agrada molt aquest Chopin? Sí, oi, m'agrada molt, molt bé. Aquest, molt bé. Bueno, però tu toques aquest Chopin i ara tocaràs aquest Chamber. Oi, això, és que això... Ara tocaràs aquest Chamber. Si no toques el Chamber, no toques el Chopin. Aquí les dues coses. Vull dir que... Però he dit Chamber com ho pot haver dit qualsevol altra cosa, eh? Perquè, vull dir, jo, per exemple, tinc un alumno que és magnífic, que toca molt bé, i era un nano que tu el veies sempre, és educadíssim, i sempre el cabell molt ben tallat, és un nen, era

0: supereducat, super. I vaig dir, aquest noi jo li haig de desmelenar, perquè és que això no pot ser. I li vaig donar, li vaig fer tocar la sonata ginestera, me'n recordo, com si fos ara. Ha sigut un dels seus hits, al final. Vull dir que el tocava per tot arreu. Però li va costar un munton. Jo li deia, vés a la discoteca una mica i desmelena't, perquè necessites el ritme. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Això, sí, sí, ell feia ritme, però aquesta cosa que ha de tenir, i dius, escolta'm, que això aquí te falta, saps, les espuelas del senyor que està allí. I costa, vull dir, a vegades, el que costa més és això, buscar, diguem, la personalitat de la persona que tens i jugar amb això, fer-li fer el que per ell no és fàcil i no espatllar el que té de bo.
1: I li preguntem a Maria Jesús Crespo quina relació va tenir amb Luis de Moura Castro.
0: En aquesta època ja vam tenir, nosaltres ja vam començar a tenir molt contacte amb el Luis, que el va portar la Carme Porqui i el Carles Inovar. Som molt amics de tota la vida. I jo vaig aprendre molt, perquè aquí veníem molt de... Bueno, jo ja vaig passar una mica perquè vaig estar amb la Curcho i era una mica diferent, però bueno, ell ja també venia de la part alemana i hi havia molt la influència francesa. Teníem molt la influència del Cortó i tota aquella gent. I llavors va venir el Luis de Moura. El Luis de Moura venia d'Hongria. Era un altre món. Ell va... es va revolucionar moltes coses. I també vaig aprendre molt, vull dir que això també amb la Curcho també ho vaig aprendre, eh? Però jo no et puc dir res de tots els alumnes que vaig tenir. Però, per exemple, aquí havia vingut, jo què sé, el Badura Escoda. El Badura Escoda encara, però el Jos de Mus, la gent no volia sortir a tocar amb ell, perquè era una manera, una mica despota, els professors, no? Jo crec que no hi crec amb això. Jo crec que tu has de donar l'exemple. Jo, per aquí hi ha el Pedro Pardo, que també era alumne meu, vam acabar i em va dir, una cosa que t'agraeixo molt és que tu sempre estàs aquí, vaig aprendre això. I és veritat, jo la primera que arriba a la classe era jo, i penso que has d'estar treballant en cada moment. I les bronques no existen. Tu piques pedra, i piques pedra, i piques pedra. No serveix de res. Aquesta cosa que hi havia, que també ho fan molt els russos, d'una intransigència total, no? No, l'alumne s'ha d'anar fent mica en mica, has d'anar corregint, i sempre bé, i quan veus que una cosa es desmadra, llavors sí. Jo crec més en aquest tipus d'ensenyament que no. I això també ho vam aprendre molt amb el Luis. El Luis sempre agafava l'alumne amb el que tenia i treballaves, i allò li donava més, el que li donava més, doncs aquell l'apretes més, però tothom no pot ser... No hi ha ningú. De Rubinstein hi ha un, i de Sokolov també, i no, tothom no pot ser un primera, ni un segona, ni un tercera, vull dir. Però podem fer una feina molt ben feta si ells han fet una cosa ben feta, no? I vull dir, s'ha d'ensenyar això, que ells aprenguin molt bé per poder també transmitir, perquè molts d'aquests que has tingut també es dedicaran a ensenyar. Llavors, si tu ensenyes d'una manera i dones unes pautes d'una manera, llavors això té uns resultats. Després, amb el que aquesta gent ensenya. I després he agafat aquesta, el Debussy, i poso el Debussy aquest perquè aquesta obra també l'he tocat molt. Forma part de les imatges i és tot aquest sentit que tenen de veure l'aigua o de veure la llum o el color, els diferents colors a dintre de la música, no? A mi m'agrada molt el color, m'agrada molt fer sonoritats diferents i això ho descobreixis amb els impressionistes.

0: molt personal. Músiques per assaborir.
1: Aquesta setmana sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
2: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
3: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
0: Catalunya Música.
1: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies. Amb Xavier Chavarría.
5: 1913 és l'any que estem explorant els Sincronies de Catalunya Música. Us estem proposant escoltar tot el repertori, o bona part, o si més no, una selecció del repertori que va néixer, que es va estrenar, que es va crear aquest any convuls i tan actiu en el món de la literatura, del pensament, però també en els esdeveniments històrics, socials, polítics, bèl·lics, fins i tot a pocs mesos de la Primera Guerra Mundial, i hi trobem obres autènticament magistrals. Avui, però, li volem dedicar tota l'atenció a una compositora, joveníssima compositora, que estava plenament activa, tot i la seva gravíssima malaltia, aquest any 1913, amb 20 anys. Ens referim a la compositora francesa Lili Boulanger, que havia nascut el mes d'agost de 1893. Avui, com a homenatge i també per reivindicar no només la seva música, sinó també la seva figura, us proposem escoltar les obres que va compondre el 1913 i també conèixer les circumstàncies de la seva vida.
0: Sincronies, amb Xavier Chavarría.
5: Lili Boulanger, aquesta compositora francesa, nascuda el mes d'agost de 1893 i que va morir el 1918, el 15 de març de 1918, és a dir, encara no havia fet 25 anys, i és una compositora realment prolífica, interessantíssima, amb un gran talent creatiu, amb una enorme inspiració. Recordem que Lili Boulanger va guanyar, quan tenia 19 anys, el prestigiós Premi de Composició de Roma, i ella va ser la primera dona guanyadora d'aquest concurs tan important en aquella època, el Gran Premi de Roma. Ho va fer amb la seva cantata Faust i Helena, però va fer moltes altres obres, i el que volem fer és descobrir-les i contextualitzar-les, explicar-vos tots els sentiments, les sensacions, les vivències que tenia Lili Boulanger durant aquests anys de vida tan fèrtils creativament, amb músiques com aquesta.

Estem sentint un tastet d'aquesta gran cantata per a cors, solistes i orquestres, Faust i Helena. La sentirem al final del programa. Bé, ben bé al final no, perquè dura mitja horeta. Per tant, ara sentirem un parell d'obres que tenim preparades d'aquesta mateixa època. Obres que, de fet, eren els assajos que la van conduir a presentar-se i a guanyar finalment aquest gran premi de Roma de composició el 1913. Sentirem dues obres, Renouveau, és a dir, Primavera, una obra que era d'alguna manera la selecció prèvia per arribar a la final, a la fase final d'aquest premi, d'aquest concurs, i també Soir sur la Plaine, una altra peça que també la va ajudar a arribar a aquesta fase final. Ens situem encara, però, uns mesos abans. Lili Boulanger feia pocs mesos que havia ingressat com a alumna de composició al Conservatori de París. Corria a finals del 1912, és a dir, ella tenia 19 anys acabats de fer. Veient la facilitat desconcertant que tenia per compondre Lili Boulanger, insistim-hi, en 19 anys, el director del conservatori, que en aquell moment era Théodore Dubois, li va suggerir que es presentés al Premi de Roma. Recordem que la seva germana, Nadia Boulanger, que també era compositora, tenia 6 anys més que Lili, i havia arribat dues vegades a la final d'aquell prestigiós premi, amb dues cantates titulades Selma i Rosalca, i que finalment no va acabar guanyant. Lili ja s'hi havia volgut presentar el 1912, però va haver de renunciar en aquesta idea degut a nous i virulents episodis de la seva malaltia. Recordem, una malaltia gastrointestinal molt severa que finalment la va conduir a la mort. No obstant, el gener de 1913 va presentar les orquestracions de dues obres seves al Conservatori de París, Pels funerals d'un soldat i Renouveau, aquesta que sentirem a continuació, és a dir, Primavera, podríem traduir-ho, és una mena d'eufemisme, un epítet per descriure l'estació primaveral. Aquestes dues obres les va presentar per l'avaluació a la classe de composició i suposaven els primers treballs d'orquestració de Lili.

Boulanger i van ser escollides per ser interpretades a la classe d'orquestra del Conservatori, que per cert dirigia Vincent Dandy. Vista la qualitat i el resultat sorprenent d'aquestes orquestracions, el Conservatori de París va atorgar a Lili Boulanger el Premi L'Épaule, una distinció que tenia també el suport de l'Estat francès. Doncs ara us proposem escoltar una d'aquestes dues obres, Renouveau, però malauradament no existeix cap enregistrament d'orquestra orquestral d'aquesta obra, que és la versió original que va compondre Lili Boulanger i la que li va permetre guanyar aquest premi del Conservatori de París. El que farem és escoltar-la en la versió que existeix enregistrada, que és una versió per a cors, solistes i piano, Renouveau, basada en textos d'Armand Silvestre, que dura uns 5 minuts aproximadament i que sentirem interpretada pel cor madrigal de Heidelberg amb els solistes Christine Friedeck, soprano, i Regine Baum, mezzo-soprano. També canta el tenor Werner Gardner. La pianista és Sabine Eberspacher i dirigeix Gerald Kegelmann. Escoltem, doncs, aquesta breu peça, deliciosa, ja ho veureu. És una pintura gairebé impressionista que va compondre l'any 1913, Lili Boulanger. Es titula Renouveau.

0: Així sona la música de Lili Boulanger, aquesta extraordinària compositora francesa de tombants del segle XIX i XX, que va viure només 24 anys, però que va compondre autèntiques joies de la música, petites joies, molt íntimes, molt recollides, però realment brillants, com aquesta que acabem de sentir. La va compondre a 19 anys, 1913. Lili Boulanger, autora d'aquesta peça titulada Renouveau, és a dir, Primavera, amb textos del Man Silvestre, una obra que va ser interpretada fins i tot a l'aula de composició i d'orquestració del Conservatori de Roma, que en aquell moment dirigia Vincent Dandy, i que li va valdre un premi, el Premi Lepol, que atorgava l'estat francès en l'àmbit de belles arts. L'hem sentit interpretat pel Cor Madrigal de Heidelberg, amb els solistes Christine Friedeck, soprano, Regine Böhm, mezzo-soprano, Bernard Gardner, tenor, la pianista és Sabine Eberspacher i el director d'aquesta versió, Gerald Kegelmann, reivindicant un talent de la música francesa i en femení.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Després d'un temps de repòs forçat a causa de la seva mala salut, Lili Boulanger es va centrar en preparar-se ara sí intensament a les classes de composició per presentar-se al Premi de Roma de 1913. En la primera fase de selecció per accedir al concurs va presentar Alissa, una cantata actualment desapareguda, perduda. Moltes de les obres que va compondre Lili Boulanger estan desaparegudes, perdudes, i presumiblement era ella mateixa que les destruïa, no en volia saber res i les feia desaparèixer. És una autèntica llàstima, gairebé estem parlant del 30% de la seva producció, segons les seves memòries, les cartes, els comentaris i tot el que ens ha explicat la seva germana gran, Nadia Boulanger, que recordem-ho, va viure més de 80 anys i va explicar moltes coses sobre la seva germana. Després de fer una estada a la ciutat de Compiègne amb la resta de candidats al Premi de Roma durant el mes de maig d'aquell 1913, Lili Boulanger va encarar la segona fase d'aquest concurs amb la resta d'aspirants, que consistia en compondre una obra coral titulada Soir sur la Plaine, és a dir, Vespre a la Plana, basada en Les Chariots d'Or del poeta Albert Samenc. Havia de ser jutjada aquesta obra pel Tribunal del Conservatori de París i era la que permetia accedir a la fase final d'aquest concurs. Doncs aquesta és l'obra que us proposem escoltar a continuació. Soir sur la Plaine, una obra per a soprano, tenor, baríton, cor i piano, que sentirem interpretada pel New London Choir amb els solistes Amanda Pitt, soprano, Martin Hill, tenor, i Pete Johnson, baríton, i dirigits per James Wood. L'enregistrament és pel segell Hyperion de l'any 1994. Escoltem aquesta altra peça de Lili Boulanger, Soir sur la Plaine.

0: Soir sur la plaine, és a dir, un vespre a la plana, aquesta obra per a pianos, solistes i cor que va compondre Lili Boulanger, instal·lada ja precisament al Palau de Compiègne, on hi havia tots els finalistes del prestigiós Premi de Composició de Roma, que s'atorgava el 1913. Aquesta era una de les proves definitives per passar a la fase final. La van compondre tots els aspirants i Lili Boulanger va fer aquesta petita joia basada en l'Echariot d'Or, el carro d'or del poeta Albert Samain. Era una obra obligada, d'alguna manera tots van haver de compondre la seva música sobre aquest text, i aquí hem sentit aquesta interpretació que dirigia James Wood al capdavant del New London Squire, i amb els solistes Amanda Pitts, soprano, Martin Hill, tenor, i Pete Johnson, baríton, amb Ian Townsend al piano.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I ara sí, arribem al punt culminant en la carrera de Lili Boulanger com a compositora, un punt culminant que va arribar quan encara no havia fet 20 anys. Fixeu-vos, estem en plena competició per aquest prestigiós premi, Gran Premi de Roma de Composició, d'aquell any 1913. El dia 17 de maig del 13 es van publicar els guanyadors que entrarien en residència per a la fase definitiva del Premi de Roma. Lili Boulanger va ser un dels 5 candidats seleccionats per la fase final del concurs. Dies després, ella i els seus companys van rebre el premi de la Fundació Yvonne de Goudarcy, que consistia en una dotació econòmica de 3.000 francs, d'acord amb la voluntat de la donant, d'aquesta benefactora, i amb el vistiplau del Ministeri de Cultura francès. El 22 de maig de 1913, Lili Boulanger i la resta d'aspirants al Premi a Roma, ja instal·lats a la residència al Palau de Compiègne, a França, van haver de fer l'última prova. Els van donar 30 dies per escriure una cantata de grans dimensions sobre Faust i Helena, amb llibret d'Eugène Adigny, basat en l'episodi líric de la segona part del Faust de Goethe, de la qual havien de lliurar-ne una versió per a piano i una altra per a orquestra, dues versions. La música que en va sortir, que va sortir de la imaginació prolífica i fèrtil de Lili Boulanger, va ser la que sentirem a continuació, música com aquesta.

Doncs aquesta va ser l'obra que li va proporcionar el premi al guardó final a Lili Boulanger. Efectivament, el 5 de juliol d'aquell mateix any, Lili Boulanger va ser proclamada guanyadora del Gran Premi de Roma gràcies a aquesta música que estem sentint i que a continuació sentirem completa. Mitja hora de música, ara sí en una versió orquestral i ben esponerosa. A més de ser la més jove dels participants d'aquella edició, Lili Boulanger va convertir-se en la primera dona guardonada amb la recompensa més alta del Premi de Roma en els 110 anys d'història del concurs. I, curiosament, Lili Boulanger no va dedicar l'obra al seu professor de composició, com era habitual, sinó a la seva germana Nadia. L'obra es va estrenar públicament el dia 16 de novembre d'aquell mateix any amb una rebuda molt càlida per part del públic i de la crítica.

I gràcies a aquest Gran Premi de Roma, Lili Boulanger va aconseguir un contracte d'un any amb l'editorial Ricordi i una estada subvencionada a la Villa Medici de Roma, on s'allotjaven els guanyadors del premi cada any, amb la intenció que continuessin creant, escrivint, component música. Tot i que aquella estada a la Villa Medici s'iniciava a finals de l'any 1913, Boulanger no va poder traslladar-s'hi fins al març de 1914 degut a un altre episodi de salut molt precària. Ara és el moment, ara sí, d'escoltar aquesta gran obra que li va permetre guanyar el Gran Premi de Composició de Roma a Lili Boulanger. La cantata Faust i Helena, una cantata per a mezzosoprano, tenor, baríton, cor i orquestra que té una durada d'uns 30 minuts aproximadament. La sentirem en una versió magnífica, una versió enregistrada pel segell Chandos l'any 1999 amb l'Orquestra Filarmònica de la BBC, el Cor Simfònic de la City of Birmingham i amb els solistes Lynn Dawson, soprano, Anne Murray, mezzosoprano, Neil McKenzie, tenor i Jason Howard, baix. La direcció va a càrrec de Jean-Pascal Tortelier. Escoltem, doncs, la cantata Faust i Helena en la versió orquestral de Lili Boulanger. Aquesta obra li va permetre guanyar el Gran Premi de Composició de Roma de l'any 1913. Lili Boulanger tenia 19 anys.

0: Faust i Helena és la cantata per a mezzosoprano, tenor, baríton, cor i orquestra que li va permetre a Lili Boulanger guanyar el Gran Premi de Composició de Roma de l'any 1913, un premi de gran prestigi. Ella era la candidata, l'aspirant més jove de tots els que hi havia a aquella edició, i a més es va convertir en la primera compositora dona en guanyar aquest concurs, que tenia 110 anys d'història, ni més ni menys. Faust i Helena, basada en els textos de Johann Wolfgang von Goethe. Aquí hem sentit Faust i Helena, interpretada pels solistes Lynn Dawson, Anne Murray, Neil Mackenzie, Jason Howard, soprano, mezzosoprano, tenor i baix, respectivament, amb el cor simfònic de la ciutat de Birmingham i l'orquestra filarmònica de la BBC, tot sota la direcció de Jean-Pascal Tortelier, una obra mestra que li va permetre guanyar aquest gran premi de Roma de composició a Lili Boulanger l'any 1913, encara no havia fet 20 anys.
1: A Catalunya Música, Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest quart capítol dels Sincronies de Catalunya Música, avui dedicat exclusivament a aquesta gran compositora francesa, Lili Boulanger, que a només 20 anys va ser la primera guanyadora dona del Gran Premi de Roma, un premi que s'atorgava des de feia més de 100 anys i ella va ser la guanyadora més jove i la primera dona en guanyar-los. Ho hem explicat i encara ens han quedat al tinter algunes de les seves obres precisament d'aquest any 1913, però les reservem precisament pels capítols que li dedicarem més endavant en aquest any 1913, d'aquí a unes setmanes. Esperem que hagi estat tota una descoberta la biografia i també la música de Lili Boulanger, i així ho desitja Xavier Chavarria, aquest que us parla, l'autor dels guions de la selecció musical, de l'editatge i de la idea d'aquest programa, que us espera demà a la mateixa hora de sempre aquí a la sintonia de Catalunya Música. Que acabeu de passar un molt bon dijous i fins demà. A reveure!
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. La banda que ens acompanya avui són els Punch Brothers, una formació de corda nord-americana que fon el bluegrass, el folk, el so cambrístic clàssic i el jazz en un context tímbric contemporani. Les interseccions d'aquest conjunt de corda que el 2006 va crear el mandolinista Chris Tilley han anat eixamplant les possibilitats d'aquestes fusions amb composicions pròpies. Del seu nou àlbum, The Unsung Adventures of Punch Brothers, les aventures no cantades dels Punch Brothers, és la música amb la qual començarem.

Found in a Frozen Fog. El quintet Punch Brothers trobava aquesta música dins la boira glaçada en una de les seves noves aventures, l'àlbum instrumental que han publicat aquest estiu.

New Book, llibre nou de la banda nord-americana The Punch Brothers, amb Chris Tilley a la mandolina, Chris Eldridge a la guitarra, Noam Pikelny al banjo, Paul Cowart al contrabaix i Brittany Haas al violí.

de la banda posat al servei d'aquestes versions al treball Hell on Church Street, amb el qual van guanyar el Grammy al millor àlbum folk instrumental l'any 22.

Christy Lee cantant All Ashore, el tema central d'una altra de les gravacions de la banda Punch Brothers, aquesta del 2018. Els Punch Brothers que tancaran la sessió amb una cançó de sàtira política de Christy Lee, aquesta que parla de Jumbo. Tornem amb més música aquí al nostre club a les 11. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: BCN Clàssics presenta el concert de l'Orquestra Filarmònica Txeca, dirigida per Simeon Bychkov, amb el pianista Behzod Abduraimov, el 10 de novembre a l'Auditori. El programa inclou el concert per a piano número 3 de Rachmaninov i tres poemes simfònics de Bedřich Smetana, del cicle La meva pàtria, Mablast, símbol de l'identitat txeca. Més informació a bcnclassics.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya.

Aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda, especial assaig general des de la Fira Mediterrània de Manresa. Sabia tocar guitarra i castanyetes. Entrevistarem Jordi Foses, Judit Nederman, Pere Seda i les Pitxorines, entre d'altres. I tindrem música en directe. L'assaig general des de la Fira Mediterrània de Manresa. Aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda. Us hi esperem.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música i comencem aquí el segon concert d'aquest petit cicle centrat en l'última gira que el prestigiós i guardonat pianista Andras Schiff va fer pel Japó al costat de la capella Andrea Barca que ell mateix va fundar fa 27 anys. Dos concerts dedicats a Mozart. Ahir vam sentir el concert per piano número 23 i la sinfonia número 40. I avui el pianista i director d'orquestra britànic d'origen hongarès ens oferirà l'obertura de l'òpera Don Giovanni i el concert per piano número 20, dues obres que coincideixen en una de les tonalitats més fosques i amb més càrrega dramàtica, la de re menor. Aquests dos concerts els van registrar la ràdio-televisió japonesa al març del 2025 a la sala de concerts de l'Opera City de Tòquio i ens han arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió.

Don Giovanni va revolucionar el món de l'òpera quan es va estrenar i avui encara és un dels espectacles operístics preferits del públic. Mozart i Da Ponte, l'autor del llibret, creen una combinació genial entre òpera bufa i òpera seriosa, amb unes escenes còmiques carregades de tons tràgics i escenes serioses que voregen la paròdia. L'obertura, de gran força dramàtica, ja connecta directament amb el destí del protagonista, que és el cèlebre seductor llibertí i egocèntric Don Juan, un noble guiat pel desig i per la pulsió de col·leccionar conquestes amoroses. Fins a 2000 ens detalla el seu criat Leporello a la sensacional ària del catàleg. L'actitud arrogant, burleta i orgullosa de Don Giovanni i la seva falta de respecte i penediment el portaran a enganyar, a manipular i fins i tot a matar. I justament l'estàtua del comanador, és a dir, el fantasma del personatge que ha matat a l'inici de l'òpera, serà qui l'arrossegarà viu a l'infern en un final terrorífic en què la terra s'obrirà sota els seus peus. Aquí tenim l'obertura de l'òpera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, amb la capella Andrea Barca, que dirigeix Andras Schiff.

S'acaba aquí l'obertura de l'òpera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, que ja anuncia el final tràgic de l'òpera. En aquesta versió, Andras Schiff dirigia la capella Andrea Barca i ara, en aquest concert de la gira japonesa, es posarà davant del piano per tocar i dirigir un concert, també de Mozart, un dels dos únics concerts per piano que va escriure en una tonalitat menor, el concert número 20, en re menor. El mode menor li confereix un caràcter dramàtic, una expressió més reflexiva, fins i tot hi copsem un punt de melanconia. De fet, aquest concert precedeix i desenvolupa aspectes musicals i estètics que trobarem posteriorment a l'òpera Don Giovanni o al Requiem, obres que estan en la mateixa tonalitat. Quan el va compondre l'any 1785 a Viena, Mozart acabava d'ingressar a la maçoneria i feia poc que havia acabat l'enamorament amb una alumna seva, Teresa von Trattner. Tot plegat fa que aquest concert sigui una de les obres més emotives de Mozart. El mateix Beethoven va ser un fervent admirador d'aquest concert i el va mantenir sempre al seu repertori. El concert s'estructura en tres moviments, Allegro, Romanza i Allegro Assai. I veureu que a la cadència del tercer moviment, Andras Schiff, en solitari, fa tot un desenvolupament de temes de l'obertura del Don Giovanni. Concert per piano i orquestra número 20 en re menor, Kugel 466 de Mozart.

El pianista András Schiff, al capdavant de la capella Andrea Barca, ens ha ofert el concert per piano i orquestra número 20 en re menor, Kühl 466 de Wolfgang Amadeus Mozart, el més fosc i dramàtic dels concerts per piano del geni de Salzburg, que està en la mateixa tonalitat que el Don Giovanni. Per això, András Schiff, en solitari, ha fet aquesta cadència final desenvolupant motius de l'obertura de l'òpera. Els músics en aquest concert fet a Tòquio corresponen als aplaudiments del públic japonès amb una peça fora de programa. Han triat el segon moviment d'un altre concert, ara el número 24, que és justament l'altre concert per piano de Mozart que està en mode menor, aquest en do menor.

És el Larghetto del concert per piano i orquestra número 24 en do menor Kügel 491 de Mozart, el bis que han ofert András Schiff i la capella Andrea Barca en aquest concert a Tòquio. I encara abans de marxar, el pianista britànic d'origen hongarès, ara en solitari, interpreta un dels impromptus de Franz

0: És l'impromptu en la bemoll major d'Oig 935 de Franz Schubert que el pianista András Schiff, ara en solitari, ha tocat per posar punt final en aquesta actuació al Japó. Al costat de la capella Andrea Barca, el prestigiós i guardonat pianista András Schiff ha interpretat i dirigit l'obertura de l'òpera Don Giovanni i el concert per piano número 20, tot de Mozart, dues obres que coincideixen en una de les tonalitats més fosques i amb més càrrega dramàtica, la de re menor. Ahir, en un altre concert d'aquesta mateixa gira japonesa, vam sentir el concert per piano número 23 i la sinfonia número 40. Dos concerts enregistrats per la radiotelevisió japonesa al març del 2025 a la sala de concerts de l'Òpera City de Tòquio i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots aquests concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació ara amb una de les simfonies més estimades de Gustav Mahler, la número 4, el trajecte cap a una vida celestial, amb tres moviments que representen la part terrenal del camí, l'alegria de viure, la por de la mort i l'esperança, i el quart moviment, el paradís a través de la mirada d'un nen. En sentim la versió de René Fleming, soprano, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Claudio Abbado.

La soprano René Fleming i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Claudio Abbado, ens han ofert la Simfonia número 4 de Gustav Mahler.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior. Govern d'Espanya.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.

0: 30. A Catalunya Música.
1: Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: Som dijous 15 d'octubre, tot és a punt a l'estudi perquè és hora de començar un nou assaig general. Esperem que vosaltres també sigueu a l'altre costat i voleu compartir amb nosaltres aquesta hora de ràdio, música, notícies, avui també dansa, que ara tot just comença.
2: Doncs ara apuntem de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs per començar avui ens acompanyen Saúl Andreu i Daniel Palací, dos dels components del quartet que lidera el trompetista i que avui, al costat del seu company pianista, ens faran un tast del nou disc, el disc de debut de la formació. És un treball que presenten la setmana que ve a Terrassa i que comentarem d'aquí a uns instants. D'entrada, doncs ja els saludem, Saúl i Daniel, molt bona tarda, benvinguts.
3: Hola,
4: molt bona tarda, merci.
1: Avui és dijous, per tant, ja ho hem dit en el sumari, a secció de dansa i ens acompanya la nostra especialista, la Judit Jordana. Bona tarda, Judit.
5: Bona tarda. Amb motiu de la Fira Mediterrània de Manresa parlarem amb Lluís Calduc, coreògraf, mestre i director artístic, que diumenge estrena en l'espectacle Ètim, el moviment que ens és nostre amb la companyia Dualitats a l'anònima de la capital del Bages.
2: I després de la dansa enmarcada en la Fira Mediterrània, acabarem el programa amb la visita de Jordi Abelló, que ve a presentar-nos el concert amb què Música Reservata de Barcelona celebrarà el 35è aniversari aquest dissabte al Palau de la Música. Doncs aquest és el contingut variat i amb el qual us acompanyarem des d'ara i fins les 7. Comencem.

0: Doncs entrem ja en matèria amb la música del Saúl Andreu Quartet. Acabem de saludar a dos dels components de la formació, són Saúl Andreu i Daniel Palací. Estem molt agraïts que ens acompanyeu. Gràcies per ser aquí i per parlar-nos avui d'aquest disc de debut. Abans, però, deixeu-nos fer justícia i dir que falten els dos companys, Eloi Maño Gil, que és el bateria, i en Jorge Ernesto Herrera, que és el contrabaixista. Per tant, 50% de la formació que sou aquí. Doncs això, gràcies. I vaja, no sé, aquest Soulful Traveler, que és el títol d'aquest disc, així per començar, per trencar el gel, Saúl, com el definiries així amb un parell de frases?
1: Jo... Soulful Traveler és, diguéssim, un viatge dintre dels meus sentiments, de les experiències que he tingut, que no he explicat en paraules perquè no he pogut o no he volgut. Mm-hmm. Llavors, cada tema representa, diguéssim, una situació, un sentiment, algo.
0: Seríem davant l'exemple, i ara diré una obvietat, però que la música instrumental explica moltíssimes coses, no? No cal una veu, tot i que potser, en aquest cas, la veu seria la trompeta, no?
1: Sí, sí.
0: Seria una mica aquesta la idea, no?
1: Sí, la música instrumental potser és una mica més subjectiu el que pot representar, però també tenim eines per explicar històries, per explicar com... sentiments i transmetre també. No cal explicar en paraules, només. Sí.
0: Abans de seguir amb detalls del disc i dels elements que hi ha aquí, podríem explicar també una mica com es forma el quartet. Em penso que l'Smuc ha estat una mica la culpable.
1: Sí, doncs...
0: Com veu coincidir també musicalment, no?
1: Doncs... Bueno, en Dani, en Jordi i jo tocàvem junts, fèiem bolos un restaurant, de fet. Vam estar uns anys tocant molt junts totes les setmanes i va sortir l'oportunitat de... Vam fer la Boo Session aquesta de l'Smuc i va sortir l'oportunitat de gravar contingut i diguéssim, fer que el projecte fos ja una mica més seriós. Llavors vam incorporar l'Eloi, que sí, bueno, vam conèixer els quatre a l'Smuc, que hem estudiat junts, i bueno, vam formar aquest grup que sorgeix d'aquesta amistat. O sigui que això és un punt de favor que... Sí, no sé.
0: D'això quant temps fa?
2: Més o menys? Tres anys, jo crec que sí.
1: Sí, però sí, 3 anys, diria jo. Sí.
0: I vaja, pel que expliqueu, no? També en el vostre dossier heu recorregut bastant...
1: Sí, sí.
0: Festivals, també...
1: Sí, sí, bueno, venim de fer una gira al juny per... En fet, no sé... 15 ciutats o així durant un mes.
2: Sí, sí. I... Nord i sud vam anar una mica per tot arreu.
1: Sí, sí.
2: Amb la furgoneta i...
0: I com ha anat l'experiència? Suposo que bé.
1: Molt bé, molt bé.
2: Molt bé. Sí. No, i la veritat és el que diu ell, no? Que el fet d'haver-nos conegut i d'haver una amistat, no, prèvia i d'haver, doncs, compartit, sobretot amb el Jordi i després, consegüentment, també amb l'Eloi, tants dies junts, al final fa com molta cohesió, molta pinya i fa que estigui molt a gust. No només a l'escenari, sinó tot el que és fora de l'escenari, que és una part molt important, sobretot quan és tant de temps fora.
0: No sé si encara ho havíem dit, la setmana que ve, sí que ho havíem dit, ho havíem apuntat, divendres ho presenteu a la Nova Jascaba de Terrassa. De fet, Saúl, no és el primer cop que trepitjaràs aquest escenari, perquè em penso que tu havies format part de la Freddy's Jazz Band, ho dic bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que és una banda de la qual també hem parlat bastant aquí al programa, no?
1: Sí, a la Jazz Cava he tocat bastants cops amb la Freddy's, hem fet tributs a Roy Harruff també, i a Morella 2 també, he tocat uns quants cops ja, però mai he anat a tocar amb el meu projecte i a presentar un format així. I la veritat és que estic content de poder portar el projecte ja, sí.
0: Tornem a aquest Soulful Traveler, que és aquest disc que presenteu, que a més de jazz, doncs aquí hi ha també una mica com s'intueix pel títol, no? Hi ha soul, també hi ha una mica de ritmes afrocubans, no? Una mica de funk, de fet, el tema amb el qual hem començat, aquest tema tan rítmic, no? D'alguna manera ja ho tenies clar, que aquí dins hi hauria tot això, al principi?
1: Sí, jo sempre he volgut fer música que no sigui expressament per músics. I, bueno, evidentment tinc aquesta influència de música llatina, del funk, del grup, del soul, que amb la que faig servir per composar, però evidentment el jazz és la base dels temes, diguéssim. Però sobretot el concepte aquest m'interessa bastant, no només fer música per músics, sinó que tothom pugui escoltar la música, entendre una mica l'estructura de la música, gaudir de la música, que no siguin coses... no vull dir complicades, però no molt abstractes, saps què vull dir?
0: Mm-hmm. Mm. No abstracta, però sí que pot ser complexa, encara que...
1: Correcte.
0: Que arribi, no?
1: Això mateix, sí.
0: Amb això també estaríem pensant en el públic jove? Perquè em penso que has estat involucrat o treballant en alguns projectes que tenen a veure en acostar el jazz a la gent jove, no?
1: Sí, totalment. És molt important apropar el jazz a la gent jove perquè realment ja tenim molt talent aquí i és important mostrar als més joves que al final són el futur de la música. Apropar el jazz i fer aquest approach als músics més joves, també. Perquè hi ha llocs als que el jazz pràcticament no arriba. A Aragó, d'on soc jo, ja no hi ha pràcticament res de jazz. I és molt important això, apropar el jazz als més petits, sí.
0: Uh-huh. Et refereixes a festivals o locals, no? Per tocar?
1: Sí. Festivals locals o qualsevol... a col·laboració que es pugui fer, el que sigui, sí, total.
0: Mm-hmm. D'alguna manera, sempre ens agrada preguntar, no?, com, si és que és fàcil o no explicar-ho, com, quin és el procés de compondre, no?, els temes. Suposo que cadascun té la seva història, i a més, ja ho has dit, que té una història al darrere, però d'alguna manera, com es posa en comú amb la resta del quartet, diguéssim?
1: Uf, aviam, el procés de composició depèn molt del tema, diria, perquè a vegades tinc la necessitat de fer un tema perquè necessito explicar alguna cosa i a vegades vull composar alguna cosa expressament i faig servir recursos com, no sé, he fet servir composar una fuga, treure l'harmonia i jugar amb altres eines per composar i explicar una història amb la música, però a vegades simplement vull... estic malament i vull representar un tema. I, bueno, sempre els hi porto els temes, intento fer maquetes més o menys que estiguin bé, perquè cada cop és més complicat juntar-nos per tocar, perquè cadascú està en puesto. Però això, jo els hi passo la música, a vegades els explico una mica dels temes, a vegades no, perquè, bueno...
2: A vegades també és provar allà mateix, quan ens trobem per muntar els temes, no? Bueno, ara, bueno, l'última tanda, no?, de temes que vam muntar, doncs sí que ens els passava una mica, ens els vam mirar cadascú pel seu compte, però sí que va haver, doncs, el primer dia que ens trobàvem tots quatre i dèiem, vale, això funciona aquí, això igual hem de buscar una cosa, i clar, bueno...
1: Sí, total. O sigui, jo puc tenir una idea, fer un tema i dir, uah, això em mola molt, però després hem de tocar els quatre i veure si funciona o no. I sempre canviem coses d'estructura, d'acords, això funciona, això no funciona, i això al final és decisió dels quatre, total. Mm-hmm.
0: I després hi ha la prova final, que és portar-ho a un escenari, no?, que és on es fa la màgia, no?, com diu aquell. El concert, concretament de divendres que ve a la Nova Jazz Cava, com el plantegeu? És a dir, només el repertori del disc, pot ser que caigui alguna cosa més, o potser estic preguntant massa, perquè
1: de vegades
0: hi ha...
1: No, bueno...
0: Es volen guardar sorpreses, eh?
1: No, toquem temes del disc i un parell de temes nous que no estan al disc, que he fet, però van pel mateix camí d'explicar històries i sentiments, sí. Mm-hmm. Sí.
0: Ara que, quan feies una mica de balanç de la trajectòria del grup, parlaves d'aquest homenatge a Roy Hargrove, per exemple, no? Seria un dels teus referents, que sempre ens agrada també preguntar sobre això dels referents?
1: Sí,
0: no sé,
1: clar.
0: Si us agrada aquest qualificatiu.
1: Sí, tant. O sigui, al final, la música que escoltes sí, t'influeix molt a la manera de tocar i de composar també. Llavors, sí, Roy Hargrove, sí, seria un dels meus referents de tants, que n'hi ha molts, a nivell trompetístic.
0: Quins més hi hauria? Per posar-ne alguns exemples, eh?
1: Tom Harrell, a nivell trompetístic, a nivell compositiu, Pat Metheny, Jaco Pastorius, et diria, així per dir uns noms més influents per mi.
0: No sé si us preguntem en els propers mesos o fins i tot els propers anys com veieu, no, aquest futur més proper del grup, perquè m'imagino que el repertori es pot anar ampliant, no?
1: Sí, i tant. De fet, estic planejant gravar un altre disc en un futur. I de moment estem molt per l'escena de Catalunya, d'Espanya tocant, però com que cadascú estem fora, també estudiant, aquí se'ns obre el mercat i podem expandir el projecte. Llavors la idea és expandir i el 2027 anar a tocar, girar per Europa, o només estar per aquí, sí, total. És la idea.
0: Quan dius estem a fora, pot ser que estigueu algun als Països Baixos, per exemple, que és

0: sí, no? Que estic allà,
1: molt habitual, no? Amb els, sí, amb els estudiants de jazz, no?
0: Sí, jo estic a Amsterdam i l'Eloi està a Basilea, a Suïssa, i sí, llavors, clar, cadascú està allà en un ambient, però al final, bueno, sempre ens trobem i...

0: de grau que s'acostuma a fer, no? Allà a l'escola, i va ser com, bueno, anem a tocar aquest tema, no? I al final això, bueno, doncs va començar a portar més temes i va acabar desenvolupant el disc, no? que ha tret, o sigui que, bueno, per això jo crec que per mi com a mínim és bastant important i representatiu.
1: Sí, total, és el primer tema. De fet, és el primer tema que vaig composar, rotllo, vale, sèrio, rotllo, vale, vaig a fer alguna cosa bé. I de fet és dels que més m'agrada. Bueno, crec que ens agrada...
0: Sí.
1: Sí, perquè al final és un tema d'aquests que no va ser, vale, he de fer un tema com sigui, no, va sortir rotllo de mi, va sortir sense forçar res. Llavors, no sé, molt natural, intuïtiu, és... sí.
2: Perfecte, doncs feta la presentació, si voleu ja podeu ocupar els vostres llocs i recordem que ara sentirem, tindrem aquest tast en directe de Saúl Andreu a la trompeta, Daniel Palací al teclat. Són dos dels components, amb el seu líder, evidentment, d'aquest quartet. Doncs amb aquest Horizon, ara mateix els sentim, quan vulgueu.

0: Doncs aquest ha estat el nostre tast en directe avui. Ells són Saúl Andreu a la trompeta, Daniel Palací al teclat, la mitja part d'aquest quartet liderat pel trompetista, presentant aquesta mostra del disc Soulful Traveler, que la setmana que ve sonarà en directe a la Nova Jazzcava de Terrassa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort amb el projecte.
1: Sí, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Merci a vosaltres.
1: Sí, gràcies per convidar-nos i us esperem a la Jazzcava.
3: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Música.
3: Linkat.
4: Linkat.
3: El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya Música.
3: A Catalunya Música.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
4: Linkat.
3: Linkat.
4: Linkat.
3: A Catalunya Música. Catalunya.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
1: I aquí seguim en directe, un quart i mig de set, i ara repassem algunes altres informacions.
2: Comencem situats a la Catedral de Barcelona, que acollirà demà i dissabte la primera trobada entre el Cor Francesc Valls i el Cor Polifònic Algarès.
1: Es tracta d'una iniciativa dedicada al patrimoni musical de les catedrals de Barcelona i l'Alguer, que inclourà un concert a l'església de Sant Sever i una conferència a la sala capitular de la catedral. La proposta posarà en valor els intercanvis musicals entre Catalunya i Itàlia durant els segles XVII i XVIII a través de peces vinculades als arxius i a la tradició musical de les dues catedrals.
2: Una notícia trista, mor el bandoneonista uruguaià establert a Catalunya, Enrique Telleria.
1: Resident al nostre país entre Barcelona i Sant Celoni des de 1991, Telleria va morir diumenge, 4 dies abans de fer 80 anys que hauria complert avui mateix. Va dedicar gran part de la seva vida al tango i va col·laborar amb artistes com Joan Manuel Serrat, Raimundo Amador o Joaquín Sabina, a més de tocar com a solista amb l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música.
2: Seguim amb més noms, Sandra Redder i Osvaldo Buruqua a la Byron.
1: Dissabte, la cantant argentina resident a Catalunya actuarà a la llibreria barcelonina acompanyada del guitarrista Osvaldo Buruqua. El músic argentí també, que es troba dins d'una gira europea, acompanyarà Redder amb un passeig pel folclor argentí i el tango. Buruqua, compositor a més de guitarrista, té el seu currículum col·laboracions amb artistes com Chabela Vargas i Juan Falú.
2: I Roger Mas i la Cobla Sant Jordi al Perifèria Cultural.
1: El festival ha programat per diumenge una actuació del cantautor solsoní amb la Cobla Barcelonina a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. La sessió musical es completarà amb l'acordionista i cantant Carles Velda i una formació de glosadors mallorquins, tot plegat a 2:15 del migdia a l'ermita de la Mare de Déu dels Arquets. I arribats fins aquí, ara és moment de parlar de dansa.
0: La dansa amb Judit Jordana.
2: I tal com ens ha avançat la Judit en els titulars, és temps de temporada alta i per això avui, Judit, ens descobreixes els espectacles de dansa que s'hi podran veure.
3: Exacte, Albert, i per això m'acompanya en Lluís Calduc, coreògraf, mestre i director artístic, que diumenge estrenen l'espectacle Ètim, el moviment que ens és nostre amb la companyia Dualitats a l'Anònima de la capital del Bages. Bona tarda, Lluís.
4: Molt bona tarda.
3: Gràcies per acompanyar-nos.

0: Lluís Calduch Ramos és un reconegut coreògraf, mestre i director artístic, una de les figures més influents de la dansa d'arrel tradicional catalana i la seva transformació cap a la creació escènica contemporània. Vinculat a l'Esbart Ciutat Comtal des de l'any 1962, en va assumir la direcció artística i coreogràfica des del 1979 i fins al 2016. I ha creat més de 90 coreografies i espectacles destacats, com Eulàlia, Premi Ciutat de Barcelona, Acròstic, Baula i Solc, entre molts altres. I ara, juntament amb en Jordi Rubió, heu creat la companyia Dualitats i diumenge estreneu Ètim, el moviment que ens és nostre, a 6:15 de la tarda, a l'Anònima de Manresa. Lluís, com és aquest espectacle? Perquè crec que té una singularitat molt bonica.
1: Sí, jo crec que sí, que és un espectacle que vam crear amb el Jordi. El Jordi Rubió va deixar de ser director de l'Esbart de Rubí i és aquell moment que tinc més de 50 anys que faig i per què no fem alguna cosa per aquesta gent que ha ballat, que té la necessitat de ballar, com diem nosaltres, que es ballen a sobre. I vam dir, per què no fem un espectacle que busqui aquesta arrel, aquest ètim, aquest origen, no? I a partir d'aquí, per això, el nom és Dualitats, dos persones diferents que juntes en fem una, i aquest espectacle és el moviment que ens és nostre perquè hem intentat tractar tots els pals, totes les maneres de ballar, i amb aquesta gent, que la particularitat és que tenen més de 50 anys.
0: Que bonic això, eh?
1: Això Lluís, és molt xulo.
0: D'on n'heu tret els ballarins?
1: Els ballarins són de l'Esbart, que hem estat sempre, a la Ciutat Comtal, l'Esbart de Rubí, però n'hi ha de Sant Cugat també, de Badalona, i són gent que ens coneixen i ja que tenim un gran avantatge, no els hem d'ensenyar a ballar. I els hem donat aquesta llibertat, no? I amb l'espectacle volem trencar aquesta cosa tan formal i tan obligada que ens han marcat sempre l'escenari, no? Això s'ha de fer molt bé, no, no. Tenim més de 50 anys i tenim la voluntat i les ganes de ballar encara.
0: Suposo que serà un espectacle de gaudi.
1: Sí, això els hi dèiem ahir, assaig general, heu de gaudir. Oblideu-vos d'aquelles normes que es havien marcat tant, no? Fins i tot, si ens perdem, ens avisem. Si hem de comptar, comptem, perquè ell se n'adongui que ells també podrien ballar, no? I vosaltres, a l'alt de l'escenari, fem un acte de presentació de com som, com hem ballat, és aquest moviment que ens és nostre, no? Perquè ara tot està derivant, i és cert, jo ho he fet també, cap a una part més contemporània, no? Però aquesta arrel, aquesta forma de ballar, perquè com ballem els catalans, doncs és això, no? I és un gaudi total.
0: Entenem que són gent que és amateur.
1: Són totalment amateurs, tots som amateurs d'alguna manera i bueno, hi haurà sorpreses perquè són 8 ballarins més 2. Que
0: no sabem qui són.
1: Farem cosetes per allà.
0: Lluís, per què neix aquesta nova companyia, aquesta Dualitats?
1: Bueno, per aquest divertiment que deien, no? Per les ganes de fer coses, d'anar més enllà una mica del que és aquesta cosa tan formal de presentació d'un espectacle on tot ha de ser mil·limetrat i quadrat i la gent ha d'anar molt recta i molt bonics, que nosaltres també, però és a partir d'aquesta sensació de que no passa res. No passa res si puc, fins i tot m'equivoco, que forma part de la dansa en aquell moment, no? I a partir d'aquí també després generar altres treballs, no? De dir, anem a fer una cosa participativa, això serà després de fira, de dir, bueno, anem a fer tallers per aquests mons i les persones que fan el taller després els podem incorporar a l'espectacle, no? Us expliquem una mica que són totes aquestes quantitat de danses que tenim, aquestes maneres de ballar, no? Aquestes que estem treballant en el diccionari de la dansa tradicional també, no? I també perquè la gent se n'adongui que es pot ballar igual que cantar, tothom en sabem.
0: Fantàstic, o sigui que hi haurà recorregut. La Fira Mediterrània és l'embrió, aquest espectacle, i d'aquí...
1: Voldríem que tingués recorregut, sense agobiar-nos tampoc, perquè la nostra missió no és buscar bolos i bolos.

0: perquè tots tenim vides, i, però bueno, volem que si algun lloc ens demanen, hi anirem, i a més ho farem amb tota la il·lusió del món. Tenim música en viu, que ens ha fet la música en Manu Sabater, també des d'un experiment que hem fet amb el Jordi, perquè sempre hem ballat sobre una música, i hem fet un espectacle que hem rigut molt, i els dansaires han patit molt, que hem fet primer el moviment i després la música.
1: Això és difícil, eh?
0: Això és molt difícil.
1: Això és molt difícil, Lluís.
0: Sí, molt difícil, però ho hem aconseguit. Al final acaben cantant, eh? Això no ho direm a ningú, però és molt difícil, molt guai, perquè es buscaven les seves referències, però diu, bueno, per què no jo faig un moviment i tu em fas la música? I ens hem entès molt bé i hem fet una cosa que penso que serà bonica.
1: L'heu preparat en horaris d'assajos específics? L'heu preparat amb l'Esbart? Com ho heu fet, això?
0: Bueno, com que som companyia de part, hem anat, gràcies a la col·laboració de l'Espona, de l'Esbart de Rubí i a l'Esbart Ciutat Comtal, i també el Casino d'Hostafrancs, hem anat assajant un dia aquí, un dia allà, no? D'alguna manera, la gent no és de Barcelona i jo sempre vull trencar aquesta centralitat, no? Marxem d'aquí, que hi ha més Catalunya.
1: Hi ha més vida.
0: Sí, sí, tot ho fem a casa aquí, a Barcelona.

0: parlaves ara de tots aquests balls que tenim, no? I arrel de tot això i de la feinada que has fet al llarg de tots aquests anys, també ets el protagonista de l'obra Emocions en dansa, Converses amb Lluís Calduc, escrita per Josep Maria Fuenterros i editada per l'Esbart Ciutat Comtal, com un primer volum d'aquesta col·lecció La creació en la dansa d'arrel. Per què neix aquest llibre?
1: Neix a partir de la paraula, m'enfado, perquè no hi ha documentació sobre els mestres, no hi ha documentació sobre la dansa tradicional. N'hi ha contades, no? Tenim un petit llibre de l'Albert Sans, que ens ha deixat fa poc, el meu mestre, del Salvador Mela, on Jordi Lara en va fer un, i el del Cubeles pel centenari, però no hi ha documentació sobre aquesta quantitat de coreògrafs i de persones que han treballat a partir de la dansa tradicional i que quedi d'alguna manera ressenyat, perquè si algun estudiant de l'Institut del Teatre, alguna persona que s'interessi per què fan aquesta gent que balla en dansa tradicional, estigui documentat, no? A part que és la història una mica també de la meva trajectòria amb la Ciutat Comtal, perquè el 90% són coreografies que he fet amb ells, no? I el Josep Maria Fuentes s'hi va posar molt bé, l'Esbarro ha editat, i estem molt orgullosos, perquè no hi ha, tal com deien, documentació, no? No vas a una biblioteca i trobes...
0: Fins i tot els noms del vestuari, que just avui m'ho has enviat, aquest matí m'ha fet molta il·lusió.
1: Sí.
0: Que tot això es perdrà, també, si no queda
1: escrit. Per això també l'encàrrec, parlant del diccionari del Tercat, que ens van encomanar crear un equip, i hem fet el primer pas amb el Pau Fernández, que és un dissenyador que el llibre surt constantment perquè he treballat tota la vida amb ell. Hem fet aquesta mena d'infografia on tu pots anar marcant i va sortint que és un gipó, que és una faldilla, que és una armilla, que és... perquè al final això també s'està perdent i d'alguna manera està això. El mateix estem fent, això és més complex amb el llenguatge de la dansa tradicional, no? I sé que amb la dansa de clàssica ja
0: sí,
1: va haver-hi...
0: Sí, existeix
1: va haver-hi...
0: un diccionari, diguéssim.
1: Un diccionari
0: diguéssim,
1: que sí. Ja va costar molt, però estem intentant fer aquest, que serà un primer pas. Un primer pas que no serà mai tancat, que això la gent es queixa, diu, no, la veritat no existeix, això ho pot anar sumant. Aquest país no sumem, a vegades restem, no?
0: Podem de vegades sumant... no ens en recordem d'allà on venim.
1: Clar, sí, sí, això a vegades ho dic ara, perquè també això de la gent gran també és divertit, no? Que ens hem de marxar, no? Si vosaltres esteu aquí és perquè nosaltres hem estat aquí. I jo estic donant suport al programa d'Impuls. Justament el dia de la fira és molt maco perquè estaran tres espectacles de dansa. Redicela, que és una companyia que ha sortit del programa d'Impuls, després els amics de l'Esbart de Mollet i després nosaltres.
0: Que bé.
1: Que xulo, no?
0: Això és un termòmetre, després ja anirem aquí al termòmetre que està bé a la dansa tradicional
1: d'arrel. Clar, estava molt viva.
0: Lluís, tu vas començar a ballar molt petit. Explica'ns per què balles. Per què vas començar a ballar, primer de tot?
1: Ballo i és un agraïment que la meva mare em va portar a ballar perquè el meu germà ballava. I això ja... A la meva edat ja podem dir, el 1962 em porten a ballar, en 6 anys. I a partir d'aquí, sense tindre consciència, tu estàs bé, aprens les danses tradicionals, aquelles primeres que per transmissió te les ensenyen i després me n'adono que això m'agrada i faig el servei militar, que en aquell moment em tocava, i arribo i en aquell moment el meu germà era el director, diu, tu seràs director, jo. I des de la inconsciència em poso a dirigir la Ciutat Comtal. I a més,

0: costat de companys. No els hi puc agrair mai a la vida la fidelitat que van tindre. A partir d'aquí va començar a néixer aquesta trajectòria, aquest llibre, aquestes emocions en dansa, perquè ara ja he fet, com deia l'Albert, perquè balles és una passió, és una dèria, és una necessitat, d'alguna manera, no? I és una manera de viure.
1: Lluís, ara presenteu aquest espectacle el diumenge a la Fira Mediterrània de Manresa amb ballarins que tenen més de 50 anys, que no és cap edat, això, però no passa.
0: No passa, no acostuma a passar, perquè la gent deixa de ballar molt jove.
1: La dansa té edat? Perquè la Montserrat Colomer ens dirà que no, la Montse Colomer.
0: Diumenge va estar amb nosaltres, vam tindre la sort que va vindre i ens va donar la seva opinió, perquè jo encara estic aprenent. La gent quan em diu, saps ballar? No. Com que no saps ballar? No. És un mestratge, em va ensenyar coses, vull dir, em va rectificar coses. Jo penso que ha de ser un sumatori, no? És aquesta mirada a 360 graus. En un altre treball que estic fent, que arrel de la pandèmia vaig fer un que es diu Recordar lligams, és cordar i recordar, parlo del ball del Malic. I tots els esbarts de Catalunya el ballen. I jo no, sí, tothom ha ballat mirant-se el Malic.
1: Tots.
0: I com que ens mirem el Malic, no tenim aquesta mirada de 360 graus que ens dona aquesta saviesa d'aprenentatge d'anar a veure coses. Avui parlàvem amb el Pelo, vull dir, no parem de veure dansa. Em sap un greu terrible que no puc anar a veure els meus companys que estrenen a la fira, perquè allà també segur que hi aprenc, a part que tots d'alguna manera estan lligats amb el meu treball, i és molt guai, no?, d'aquesta manera, perquè la dansa, qui diu que té edat? No, el moviment no té edat.

0: Ha rebut diversos premis al llarg de la teva trajectòria, com el Premi Ateneus a la trajectòria individual, i ara parlaves d'aquesta dansa que no para mai. Com veus ara aquesta dansa d'arrel tradicional catalana?
1: Jo ho veig bé, clar, tinc la sort que estic col·laborant amb aquest programa d'impuls de dansa d'arrel des de la Direcció General i Fira Mediterrània, i anant veient que al llarg d'aquests 5 anys s'ha produït més dansa que no en tota la meva història. Poder. Per què? Perquè hi ha uns joves que tenen necessitat de ballar, hi ha uns joves que volen caminar tot. Parlàvem abans del Pere Seda.
0: Sí, per a micròfons, sí, sí.
1: Parlem dels amics de Radicela. Ara s'ha obert una nova proposta i han sortit 3 noves propostes molt interessants de gent jove. Això què vol dir? Que estan vius, que venen de l'arrel, que la coneixen, que jo sempre dic que comença per l'inici i a partir d'aquí la deformarem, no? Per deformar la forma, cal conèixer la forma, aquella famosa frase, i està, jo penso que està molt viva, però és que la fira, et deia, estrena 3 espectacles. I penso que hi ha un futur interessant, perquè hi ha gent molt interessada.
0: Doncs ja ho veieu, eh? Diumenge estrena l'espectacle Dualitats a l'Anònima dins la Fira Mediterrània de Manresa. Gràcies, Lluís Calduc, per acompanyar-nos avui.
1: Gràcies a tu, és un plaer. Gràcies, Judit.
0: I amb tots vosaltres ens retrobem la setmana vinent.
2: Doncs sí, Judit, esperem la setmana vinent, i encara a propòsit de la Fira Mediterrània de Manresa ja us podem avançar que demà serem allà per fer el programa com cada any i completar el repàs a la resta de la programació. Ara de seguida seguim amb el 35è aniversari de Música Reservata de Barcelona.

0: Aquestes són les veus de música reservada de Barcelona amb una interpretació del Miserere d'Allegri, que és una obra que també interpretaran aquest proper diumenge a les 12 del migdia al petit palau del Palau de la Música, i aquest concert és el que ens ve a comentar en Jordi Abelló. Doncs bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda.
0: Hem tornat al programa i ara fèiem un repàs una mica de les últimes vegades que havies vingut. Almenys algun havia estat per un aniversari rodó, també, vol dir que fa 5 anys com a mínim vam parlar del 30è.
1: Sí, sí.
0: Després també has vingut per algun disc i algun altre projecte, i ara potser et farem repetir coses que ja vas explicar en aquella ocasió.
1: Bueno, sempre millor que ens obri que no que em falti.
0: I perquè tots els aniversaris normalment són ocasions per mirar enrere. Jo no sé si tu ets una persona nostàlgica que t'agradi mirar enrere o sempre endavant.
1: Bueno, recordes anècdotes divertides, sobretot quan estàs fent sopars o estàs després d'un assaig, o recordes quan llavors tothom es descollona, però bueno, a part d'això, millor mirar endavant perquè si no...
0: Molt bé. Home, 35 anys han donat per molt, això segur, i a més tu, ara em deies, no ets fundador, però gairebé.
1: No. Gairebé jo ja vaig entrar el segon any, diguem, el primer, just un any després que ja comencessin a cantar. Però bueno, sí, hi soc des de fa molt de temps.
0: Però hi ha alguns membres fundadors, encara, que cantaran també... diumenge,
1: sí,
0: em sembla que deuen ser la Marta Rodrigo, potser.
1: No, la Marta va venir després. És el Toni Trigueros i el Jordi Blanco. Ells sí que van començar.
0: I tu, que hi ets tant des del principi, també ens pots ajudar a recordar una mica per què vau néixer, és a dir, amb quina és la motivació que us va dur a fer un grup vocal a capella. Crec que això és el que us ha caracteritzat majoritàriament.
1: Sí, tot depèn de les produccions que fem, però la base... Al començament érem quatre per fer un quartet, per fer peces a quatre veus. Després la necessitat d'obrir el repertori vam ampliar a sis i després vam acabar sent vuit, però ja fa molts, molts anys que som un fixes de vuit cantants per poder fer peces de tota mena, des de quatre veus fins a vuit. I si necessitem més ampliar plantilla, com és el que passarà diumenge, degut al repertori, doncs es contracta més gent i ja està.
0: Després en parlarem una mica de la plantilla. Encara sobre els propòsits, dius, per poder interpretar tot tipus de música, però el vostre és la música antiga, evidentment.
1: Sí.
0: Entesa de quina manera? Amb quins límits us heu posat en el repertori?
1: No crec que ens haguem posat uns límits, però som especialment devots de la polifonia renaixentista ibèrica en general. No pas pel fet de tenir-la més a prop, és la que més ens agrada, però en aquest cas sí, és una de les que més hem interpretat, perquè tenim accés a més fonts primeres i a més edicions, però hem interpretat música italiana, hem interpretat música francesa, de tot tipus, però especialment música ibèrica de l'escola espanyola, diguem-ne.
0: I això té a veure amb la denominació? Explica'ns una mica per què vau escollir el nom de Música Reservata, que té diverses accepcions, segons com on ho busques.
1: Sí, bueno, la qüestió del nom no és tant un tema estètic com de fons. Jo no crec que el triéssim. Jo quan vaig arribar em sembla que ja el nom ja estava posat. Clar. Però jo crec que és un... moltes vegades busques tractats o busques denominacions concretes sobre el repertori que tu fas per agafar-ne un nom que sigui que canti una mica o que distingeixi, però com que sé que ja hi havia una música reservada en algun lloc, crec que a Sud-amèrica o una cosa així, doncs hi vam afegir la postila de Barcelona per allò de... Bueno, mira, som d'aquí.
0: És que no té res, exacte, està molt bé, perquè a més quan heu anat a fora heu portat el nom de Barcelona, no?
1: Exacte, quan te'l posen. Això també és una altra cosa. Digues, música reservada, ja està. Això és més fàcil. Però bueno.
0: Expliquem, doncs, si vols, una mica on heu anat. És a dir, o dit d'una altra manera, quines serien les grans fites que destacaries d'aquests 35 anys, més enllà de les anècdotes dels sopars que ja...
1: Les molt divertides, però...
0: Però concerts...
1: Vam fer una gira extensa a Itàlia uns quants cops i vam anar repetidament. Parlo de l'any 98 o 99, que com potser no hi havia tants grups com hi ha ara, potser teníem més feina per poder fer, específicament en el nostre repertori. I bueno, recordem també una gira que vam fer a Palestina i a Israel. També vam cantar a Betlem, vam cantar a diversos llocs que van ser curiosos perquè anàvem sempre acordonats amb un guàrdia, civil. Uh-huh. I també s'han molt divertit amb les escenes en una sauna finlandesa, amb un poblet perdut allà a Finlàndia, amb el quartet Borodin al costat, saps? Vull dir que sempre hi ha coses per tot, és divertit, però vaja, que tenim unes fites interessants i també en col·laboracions amb altres directors convidats i en festivals concrets on hem anat diverses vegades i on ens agrada anar i on ens agrada que ens convidin. Ja, des d'aquí ja faig una crida perquè ens hi tornin a convidar. I el que més ens enorgulleix, potser, seria el fet d'haver agafat una idea nostra, un somni nostre, i dir, si li demanem a aquest que vingui a dirigir-nos, demanar-li que vingués. I el fet de treballar amb una persona més reconeguda de fora i després que et dirigeixi en un concert en viu, doncs això ha alimentat fins i tot llaços d'amistat que continuen també avui dia.
0: Seria el cas d'això que sentim, que tu ho recordes millor que jo i em deies això, ho vam cantar amb Peter Phillips?
1: Jo crec que el Miserere d'Alegri el vam cantar fa uns anys a Girona, a la Catedral de Girona, al Festival de Nits de Clàssica, que ja no existeix, uh-huh. I ell va venir a dirigir-nos, perquè ell l'ha dirigit potser, jo què sé, 200 cops, 300, no ho sé. I sí, és un dels casos, amb ell hi hem treballat diverses vegades al llarg dels anys i sempre quan venia el primer que demanava era quina hora era el sopar, saps? Vull dir que està bé, és divertit, vam fer algunes coses molt, molt interessants, un homenatge a Bruno Turner, que va morir fa poc, coses que realment ens han enfortit una mica el lligam i que un aprèn de l'altre, eh? Perquè està bé l'experiència que té ell com a director, però també acabes donant de tu mateix amb el que ell recull i que després veus i que fins i tot ens ha esmentat en un llibre seu amb els Tales Escolars i vull dir que et dius, ostres, doncs, que cales també dins del record de la gent, no? de les seves vivències. I això potser és una de les coses que més ens enorgulleix. Mm. No tant el fet d'haver fet concerts aquí i concerts allà, sinó el fet de poder haver treballat amb molta gent diversa.
0: Hem parlat de concerts, de directors i de repertori. Et volia preguntar, vaja, una de les últimes vegades que vas venir va ser per presentar-nos una gravació, un disc.
1: Sí.
0: En aquell cas era amb els Motets de Victòria. Uh-huh. No sé si n'heu fet més, potser comercials, no sé si n'heu fet més de discos.
1: No.
0: No, eh? Aquell no. Va ser l'únic.
1: L'últim. Aquell sí. Sí, sí. Bueno, va ser un esforç bastant titànic, perquè era un doble disc, que tots els que vinguin al concert tindran l'oportunitat de comprar. I home, són 33 motets de Victòria, tot el seu primer llibre de motets, que va ser realment un esforç a nivell logístic, a nivell de vocal, a nivell d'organització, de tot plegat. Però bueno, va ser molt entretingut i molt satisfactori per quan el resultat al final realment era bastant bo.
0: Doncs seguim sentint més músiques que sonaran aquest diumenge. Recordem, la cita és a les 12 al Petit Palau del Palau de la Música.

0: Doncs replanem el film. M'he d'esmenar perquè aquesta gravació que sentim sí que és una gravació de música reservada, sí. I l'anterior que hem sentit no éreu vosaltres. Uh-huh. Era el Miserere d'Allegri, però no éreu vosaltres. I gràcies, perquè evidentment et reconeixes a l'instant, eh?
1: No, bueno, ja només sentir la veu del Tomàs al començament ja ho notava, ja.
0: Doncs dèiem, la cita és a les 12 del migdia de diumenge per celebrar el 35è aniversari de Música Reservata de Barcelona, i ara ens presentaràs el programa que heu dissenyat, però abans, encara de parlar de músiques, parlem de músics, perquè la plantilla, ara veig que està detallada, al web del Palau ja ha penjat el programa, i és una mostra del temps que ha passat. També ara ho dèiem, que deu 3-4 fundadors, i evidentment, com a tots els conjunts, hi ha hagut un relleu generacional, i hi ha cantants joves. Ho dic perquè veig aquí, deixa-m'ho dir, la nostra companya Alba Quinquillà,
1: sí,
0: per exemple.
1: Entre altres, sí.
0: Entre d'altres.
1: Però bueno, això és fruit del que et comentava abans, quan hi ha necessitats de producció d'ampliar la plantilla, doncs l'amplies. El bàsic som els que érem i seguim sent, i per tant som els que complim els anys. Però quan hi ha, fins i tot en concerts en què som 8, hi ha gent que falla perquè no pot, perquè té altres compromisos, llavors vas criant altra gent que ja coneixes del voltant de la casa, per exemple, i si hi ha gent aquí, per exemple, com el Marc Garcia o algú altre, que tenen menys anys dels que nosaltres complim.
0: Sí, sí.
1: I això, doncs, això ens deprimeix una mica, però bueno, també ens alegra.
0: No, jo ho deia com una cosa enriquidora.
1: No, ni tant.
0: En el sentit que, evidentment, a part de que uns apleneu dels altres, etcètera, no sé si consideres que... Suposo que es canta de la mateixa manera, no? Potser em diràs que fa 35 anys que cantava diferent, però és una mostra que sempre... Això sí que ho diem sempre, que hi ha més músics que abans o més ben formats.
1: Sí, jo crec que els joves d'ara surten sobradament ben preparats dels conservatoris superiors i surten fora i aprenen fora altres maneres de fer, d'entendre la música, i bueno, si tornen, com és el cas dels que hi ha aquí, doncs també n'aprenem nosaltres. Vull dir que amb això sortim tots guanyant.
2: I amb aquest relleu generacional, per dir-ho així, això com condiciona, diguéssim, la confecció d'un repertori? És a dir, no sé, abans quan deies... Parlaves d'unes gires a Itàlia, si no recordo malament, crec que a finals dels anys 90, i deies, llavors no hi havia tants grups, ara n'hi ha molts més. Llavors no sé fins a quin punt també que hi hagin tants grups fa que tu, com a grup, et vulguis diferenciar més, no? I buscar segons quins repertoris, jo no ho sé, eh?
1: Mira, hi haurà gent que et dirà que ens limita el repertori perquè fem sobretot polifonia, però el nostre... nosaltres tenim ben bé 3 segles per descobrir música, que moltes d'elles encara no estan ni editades.
2: Clar.
1: I qui faci música del 19 només té 100 anys, per, saps? Vull dir que nosaltres som bastant fidels al que fem, en el sentit que és la música que ens agrada i és la que ens motiva. Això no té per què ser un hàndicap a l'hora de fer, per exemple, com hem fet, estrenat algunes obres, algunes hem encarregat nosaltres i altres ens les han encarregat d'estrenar a nosaltres. I llavors això no... Bueno, moltes vegades intentes que la música que s'estrena, de compositors vius, pugui ser música en la qual puguis posar en els compositors, si l'encarregues tu, en una tessitura diferent de la que estan habituats. Si són compositors que no han fet molta cosa per veu o cor, o no estan acostumats a agafar un text llatí i musicar-lo, o si per al contrari et ve donada la peça, però que sigui una peça que sigui cantàbile per nosaltres, saps? Llavors, en aquest sentit, portem el repertori contemporani al nostre terreny. Intentem que el que puguem cantar nosaltres de contemporani pugui ser cantat. Mm.
0: Doncs ara parlarem del repertori. A les veus que ja hem comentat s'hi sumaran aquest diumenge alguns instrumentistes. Hi haurà el Bruno Hurtado, el violoncel,
1: sí.
0: Hi haurà Yamila Pedrosa, la contrabaix, Jaime González Sierra, a l'orgue positiu,
1: sí.
0: I us dirigirà l'Esteve Costa.
1: Exacte.
0: Que potser també es mereix un esment important, perquè no sé si ell us ha proposat també repertori o l'heu triat totalment vosaltres. En el repertori hi haurà algunes músiques d'aquestes que estem sentint, el Miserere d'Allegri el fareu, aquest Crucifixus de Lotti, hi haurà un altre Crucifixus de Monteverdi, un de... No, un Stabat Mater de Palestrina i un Stabat Mater de Domenico Scarlatti.
1: Uh-huh.
0: Déu-n'hi-do. És, bueno, anava a dir tot sacre, però això no és sorprenent.
1: No, això no és sorprenent. És cert que ens allunyem un palet del que nosaltres solem fer, perquè tot és barroc, però és un barroc que mira cap a l'antiguitat, que mira una mica l'estil de la prima pràctica palestriniana, molt de finals del segle XVI, perquè si un escolta el Crucifixus de Lotti, qualsevol dels que, els dos que farem aquí i molts altres que té, un no sap ben bé si està escoltant Palestina o està escoltant un compositor del primer barroc, i és un compositor que és contemporani de Bach. Però la motivació d'aquest programa i d'aquest repertori va ser efectivament l'Stabat Mater de Scarlatti, és una peça bastant titànica, 10 veus i continu, que requereix

0: És un orgànic amb 10 veus important, amb una escriptura contrapuntística que imita també una mica la prima pràctica, i tot la resta d'obres també les hem programades en funció també d'una temàtica més penitencial, com és l'Estat en Mater, la Verge als peus de la creu, o el Crucifix, o el moment de la mort de Crist, o el Miserere, que també es cantava per el Divendres Sant de la capella papal, que eren molt gelosos de la interpretació, sembla ser, eren molt gelosos de la interpretació d'aquesta obra.
1: És aquella partitura secreta, no?
0: Bueno, com també passava amb l'Estat en Mater de Palestrina, això també passava, sí. Perquè s'interpretava molt el cor papal, però l'única còpia que existia estava allà. Entre el mite i la llegenda, no sé dir-te què és veritat i què no ho és.
1: Molt bé. No sé si... abans hem passat molt per sobre. És a dir, aquestes obres que formen tant part del vostre repertori de sempre, tu creus que les canteu diferent ara que quan vau fundar el grup o en altres moments? És a dir, el criteri interpretatiu, bueno, perquè també amb això de la interpretació històrica vau coincidir bastant amb el moment de... Ah, ja havia començat quan vau néixer, però...
0: Vam créixer amb Beethoven, gairebé.
1: Sí?
0: Sí, nosaltres... Bueno, la interpretació històrica se'n va començar a parlar als 70,
1: sí, sí.
0: David Munro, sobretot, sí. Pel que fa a polifonia. Nosaltres ja veníem amb una sèrie de directors i d'intèrprets que ja estaven fent molta música, o dirigint molta música, i fent molts estudis. Ja hi havia una eclosió important de tota la recuperació de la música antiga. Però jo no crec que interpretem la música diferent abans que ara, perquè les veus bàsicament són les mateixes. Però és veritat que el que et demana un director és diferent del que et demana un altre. A nivell de tempo, a nivell d'articulació o d'expressió, et demanen coses diferents. Com és el cas de l'Esteve. No ho cantem igual com si ho cantéssim nosaltres sols. Això sempre veig el mateix. És el que ens enriqueix com a grup, el fet d'estar dirigits per directors convidats. Uh-huh. Del qual no treu que puguem fer concerts sols. Però moltes vegades és un tema més econòmic que d'altre tipus. Perquè hi ha vegades que, si afegeixes més gent, la producció és més cara. I això es nota després a l'hora de poder vendre els concerts en un lloc o un altre.
1: Doncs acabem recordant que diumenge a les 12 sereu al Petit Palau del Palau de la Música, perquè és una ocasió única per sentir aquest programa. No hi ha previstos de moment més concerts.
0: No, per ara no.
1: Tot i que, curiosament, em deies que ja l'havíeu fet. De fet, fa temps, fa uns mesos, vau fer aquest mateix
0: programa.
1: Exactament,
0: fa un any, el 18 d'octubre, al Festival de Músiques del Retaule a Vilanova, exactament el mateix programa, però dirigit per una altra persona, el Pablo Larrada, en aquell moment. I ara ens ho dirigeix a l'Esteve Costa.
1: Doncs si algú va anar-hi, també serà una oportunitat per tornar-hi.
0: Que tornin, vinguin, escoltin, tastin i consumeixin música i polifonia, que ja toca.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge, Jordi Abelló. Gràcies, felicitats per la part que et toca d'aquests 35 anys, que és molta. Avui no hem parlat de la feina de gestió, etcètera. Hem parlat de coses artístiques, que és el que ens interessa, però també hi és l'altra feina. Eh?
0: Vale.
1: Doncs enhorabona, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: I fins una altra.

0: Assaig general.
1: I així arribem al final del programa. Ens acomiadem, com sempre, amb aquest últim minut per avançar els continguts del programa de demà, que, de fet, ja us hem avançat abans, perquè demà serem a Manresa. Com cada any per aquestes dates, farem un cop d'ull a la programació de la Fira Mediterrània amb els seus protagonistes.
2: És una fira que, com en cada edició, ofereix recorreguts que passen per les novetats de l'escena musical catalana d'arrel, l'escena mediterrània de músiques del món, també la dansa. Comptarem amb la companyia d'artistes com el grup Pitxorines i la cantautora Judit Nederman, entre molts altres protagonistes.
1: Doncs us esperem, com sempre, a les 6 de la tarda de demà per fer junts aquest repàs. Fins llavors, salutacions de part de l'equip del programa amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Judit Jordana, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
1: Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Aquí, doncs, si jo cridés, en sentiria d'entre els ordres dels àngels. I fins posat que un d'ells, de sobte, m'acollís en el seu pit, m'esveniria jo davant la seva més potent existència. Perquè el vell no és res més que el comença del terrible, que encara suportem tot just i ens meravella tant perquè m'indiferència desdenya destruir-nos. Tot àngel és terrible. I així, doncs, en continc i m'empasso el reclam del fosc sanglot. Ah, qui aleshores ens pot servir? No els àngels, no els homes. I les bèsties sagaces ja s'adonen prou que no ens trobem gaire segurs a casa. El món interpretat. Ens queda tal vegada algun arbre al vessant per tal que cada dia puguem veure'l. Ens queda el carrer d'ahir i la fidelitat aviciada d'un costum que es va trobar a gust amb nosaltres i per això restar i no venar-se'n. Oh, i la nit? La nit, quan el vent ple d'espai còsmic ens rossega la cara. Per a qui no romandria l'anhelada que dolçament decep, què enfronta el solitari cor àrdua és dreça. És més lleu per als amants. Ai, ells no fan més que tapar-se l'un a l'altre llorfat. No ho saps encara. Llança el buit en fora dels teus braços cap als espais que respirem. Potser els ocells sentiran l'aire d'eixamplar-se amb vol més íntim. Rainer Maria Rilke. Es tracta de les seves elegies de Duino, d'aquell llibre de poemes d'aquest poeta, reconegut poeta austríac en llengua alemanya, del segle XX. Ell va néixer l'any 1975 i va morir a l'edat de 46 anys. I en aquestes elegies, una de les obres poètiques, com us deia, més importants del segle XX, el que fa és, el punt de partida de l'obra, és interrogar sobre una reflexió profunda sobre la condició mortal, la bellesa, i la cerca de sentit en un món on l'home ja no se sent a casa. Elegies de Duino. Duino procedeix del castell de Duino, prop de Trieste, Itàlia, propietat d'una amiga i protectora de Rilke, on va començar a escriure aquestes elegies. La traducció que hem sentit era de Joan Vinyoli. I de fons és el Bressol per a un àngel, del compositor i guitarrista valencià Rafael Serrallet. Què? Preparats? Doncs ens enlairem per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Gran Tour. Benvinguts.

I el segon trajecte? El segon m'agradaria que ens poséssim alegres. Mireu, els músics de tot el món sabem que l'allegro és una indicació que es col·loca entre moderato i presto. Per tant, indica a quina velocitat s'ha d'interpretar una peça. Però és que en la llengua italiana, l'allegro també té un altre significat, d'ús molt comú, que és un adjectiu que significa això, alegre, feliç, de bon humor. I el títol d'aquesta partitura és, per tant, un joc de paraules perquè, en aquest cas, el títol de la partitura és decisament allegro. Significa tant que la música s'ha d'interpretar a una certa velocitat com que l'estat d'ànim que suggereix als intèrprets i als oients, que som nosaltres, és el de la felicitat, el de l'alegria, el de la satisfacció. Aquesta obra li van encarregar en el compositor a Nicola Campogrande, compositor italià, l'any 2021. Li va encarregar Riccardo Chailly i la Filarmònica de la Scala, a motiu del 40è aniversari de la seva fundació. I Decisament Allegro és, doncs, una peça que ell va compondre, com diu, amb un enorme plaer, perquè al cap i a la fi era una declaració d'amor a l'orquestra simfònica, que és una de les creacions més poderoses, fascinants i perfectes, com diu Campogrande, el seu autor, de la cultura occidental. I el resultat de tot plegat va ser aquest.

Doncs sentia música del compositor italià Nicola Campogrande. Era Decisamente Allegro per a orquestra. I que interpretava l'Orquestra Simfònica d'Alacant, l'Orquestra Simfònica resident de l'Auditori de la Diputació d'Alacant, la ADDA. I dirigia Josep Vicent. El gran director d'orquestra austríac, un dels iniciadors de la interpretació en criteris històrics, Nikolaus Harnoncourt, deia que Bach no escrivia música simplement per crear belles melodies, sinó que la seva música expressava idees, emocions i continguts del text religiós. Per això, el director havia d'entendre què significaven les paraules i com Bach les havia convertit en música. Ell defensava que calia estudiar la partitura, el context històric, per descobrir com transmetre aquest significat. Per això va dedicar bona part de la seva carrera a recuperar la manera d'interpretar la música barroca. Va emprendre un projecte d'enregistrar el conjunt de les cantates sacres de Bach. El va començar l'any 71 i el va acabar l'any 90. I el resultat va ser, entre d'altres, aquest treball.

Doncs sentíem el cor inicial de la cantata número 123, Estimat Immanuel, guia dels fidels, de Johann Sebastian Bach. I sentíem en la versió del corn de nens de Tolz i el Concertus Musicus de Viena, tots ells sota la batuta de Nikolaus Harnoncourt. I ara, si pares bé l'orella, sabràs com és el meu home.

Sí, la lletra la va escriure Jacques Charla i la música Maurice Ivan, que era un compositor parisenc. Havia nascut el 1891. Va ser cèlebre per les seves operetes, la seva música de pel·lícules i també les seves cançons. Doncs aquesta, Mon Home, la va escriure l'any 1920 i aviat va ser traduïda a l'anglès. I tothom la va voler cantar. Mireu, l'ha cantat Peggy Lee, Diana Ross, Barbara Streisand, Edith Piaf també, en francès. Fins i tot la va cantar Miss Tinguette. I entre d'altres, la gran Billie Holiday. És My Man. My Man.

someday for whatever my man is.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: El cor del nostre heroi batega al servei de la noble i bella Dulcinea, mestressa dels seus sentits, raó del seu amor sincer. No existeix per a Don Quixot més gran aspiració en aquest món, ni en cap altre, que la bellesa de la seva estimada Dulcinea. Així comença el pròleg d'aquest Don Quixot, del compositor malagueny Arturo Díez Boscovich, que podríem qualificar com una obra que és una narració, perquè està escrita per a narrador, soprano, guitarra i orquestra simfònica. La formen 21 números musicals. Doncs bé, aquest Don Quixot és també els seus amics i enemics, les seves aventures i els llocs que va trepitjar. Tot això està ja en estils musicals com òpera, sarsuela, comèdia musical, música instrumental, per a piano, vocal... Què us he de dir? Teatre, cinema... Tot això, un repertori a prop de 700 composicions. I que ara el malagueny també vol formar part d'aquesta gran família de Quixots. El compositor malagueny, Arturo Díaz Boscovich. Aquest és el pròleg. I comença d'aquesta manera que us he llegit. El cor del nostre heroi batega al servei de la noble i bella Dulcinea.

0: on sentíem el pròleg de Don Quixot, del compositor malagueny Arturo Díez Boscovich. Ho hem sentit a la versió de Daniel Casares a la guitarra amb la Filarmònica de Màlaga. I dirigia el mateix compositor, Arturo Díez Boscovich.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
0: I canviem completament de registre. Ho fem amb aquest compositor, que en vida del seu pare fins i tot, ell era respectat com el més gran de la saga. Es deia Bach, de cognom, de nom, Carl Philipp Emanuel.

0: Doncs era música de Carl Philipp Emanuel Bach. Era l'allegro manontropo del seu concert per a oboè amb mi bemoll major, número de catàleg 164, i que interpretava l'oboista Heinz Holliger, acompanyat de la camarata Bern.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.
0: Barcelona, 15 de desembre de 1952. Estimat mestre, la vida és cada dia més difícil, més materialista, més buida i cruelment antagònica a l'amistat. La gent no té temps lliure ni per dedicar una trista hora, de tant en quant, al millor dels amics, ni de llegir en la pau i el silenci d'una habitació íntima el llibre d'un amic, ni d'escoltar una obra de música sentat confortablement sense mirar mil vegades el rellotge. Així comença aquesta carta que va escriure Aurora Bertran a l'escriptora gironina, el músic del Vendrell, Pau Casals. Era el 1952. Mireu, la carta està en castellà. Us la tradueixo al català. Perquè en aquell moment, aquell 1952, s'ha d'entendre la situació política i lingüística de l'època. S'estava en plena dictadura franquista i l'ús públic i editorial del català estava fortament restringit. Aurora Bertran, a més, intentava reemprendre la seva carrera literària després de tornar a l'exili. Havia tornat l'any 1949 i el moment era delicat. Bé, podríem parlar de moltes coses a l'entorn d'Aurora Bertrana i del mestre Pau Casals, però potser el més interessant és com es havien conegut tots dos. Tots dos eren a l'exili. I com es havien conegut? Doncs mireu, va ser durant la primavera del 1946, quan la vida de l'Aurora Bertrana va fer un tomb definitiu. En aquell moment, l'Aurora, gràcies a uns amics, havia trobat una feina amb un psiquiàtric que consistia en dirigir una coral entre els pacients. Doncs bé, un dia va anar al centre, a que era Suïssa, per fer uns concerts benèfics, Pau Casals. Aleshores, ella va deixar escrit una llum nova, amara d'esperança i fe al meu exili. Sí, mireu, l'amistat de Pau Casals amb un dels metges de l'asil havia portat a visitar aquest centre, com us deia, i amb la trobada va sorgir un concert improvisat. Entre qui? Doncs els dos violoncel·listes. Ella, que era violoncel·lista, havia estudiat a Girona amb el mestre Tomàs Sobrequés, entre d'altres, i també, doncs, el mestre Pau Casals. Bé, i a partir d'aquí va ser Pau Casals qui li va recomanar d'abandonar aquell lloc per anar a la Catalunya Nord, a Prada de Conflent, on ell estava exiliat. I li va fer cas. I en aquell racó de món, en aquell refugi de Casals, s'hi estaria 2 anys, l'Aurora Bertrana, fins al 1948. A Prada experimentava com una mena d'embriaguesa, va confirmar, va deixar escrit. Allà l'escalf dels exiliats amics, entre els quals el mestre amb la seva

companya sentimental i vital, Fresquita Vidal, em donava molta força. I la música, de nou. La música em serviria, em faria de llar i d'escalf. En aquell període dirigiria el cor de la capella parroquial de Prada i també tocava l'harmònium de l'església de Godalet a la missa dels diumenges. Doncs bé, aquells van ser un temps tranquils de reconfort per ella i que, a més, intensificarien la seva producció literària perquè la literatura sempre planava al damunt seu. I l'any 1949, com us deia, torna a Barcelona intentant reemprendre la seva carrera literària després de l'exili. I aquesta carta li escriuen al mestre l'any 1952. I la carta diu així. Carta d'Aurora Bertrana a Pau Casals, Barcelona, 15 de desembre del 1952. Querido maestro, estimat mestre, la vida és cada dia més difícil, més materialista, més buida i cruelment antagònica a l'amistat. La gent no té temps lliure ni per dedicar una trista hora, de tant en quant, al millor dels amics, ni de llegir en la pau i el silenci d'una habitació íntima al llibre d'un amic, ni d'escoltar una peça de música, sentada confortablement sense mirar mil vegades el rellotge. El temps. El temps. Sembla que tot és qüestió de temps. Problema de temps. Els homes inventen màquines per anar de pressa. Cada vegada més de pressa. Com si anar de pressa retornés als eterns i dolorosos problemes espirituals de la humanitat. La bondat, la pietat, la comprensió, el perdó. Com si anar de pressa procurés el més mínim progrés en el camí de la perfecció o de la felicitat. Tots corren, tots miren el rellotge i ningú és feliç. Les coses neixen i creixen com les plantes en un país tropical, en la més bàrbara i caòtica de les combinacions. Les indústries s'extenen fins als barris més tranquils i burgesos, que ja no són ni burgesos ni tranquils. Cada casa té un o dos motors que resolen tots els problemes. La llum, la calor, l'aigua, l'elevació, el moviment, la frescor. Ja ningú sap el que és el silenci, ni l'amistat, ni la pau, ni la bellesa. És un viure que no té cap estètica. Encara que jo no ho veig, tingui una ètica feta de fatalitat i predestinació. Aquell llarg preàmbul és per dir-li, estimat i admiradíssim mestre, que jo també, molt a desgrat meu, em veig arrossegada per aquesta roda demencial. No sense una vehement protesta de tot el meu ésser, però l'esperit, pobre esperit, viu molt pel damunt de tot això i una part d'aquest esperit vola sovint a Prades, on viu no només un geni de la música, sinó un dels esperits més autènticament sublims del nostre temps, vostè, mestre, prop de qui tantes vegades he trobat un alè en la meva carrera d'artista. Acabo de publicar un llibre en castellà i tan aviat com em sigui possible li enviaré un exemplar. No és un llibre d'èxit i vostè ja coneix algun fragment en la versió francesa. Ara permeti'm que li digui que li desitjo a vostè i a la Fresquita, així com a tots els amics de Prades, un feliç Nadal i Any Nou. I rebi una abraçada de la seva amiga Aurora Bertrana.

0: Doncs estàvem sentint Després d'un somni, de Gabriel Fauré, interpretada per el mestre, per Pau Casals, el violoncel i el piano, Nikolai Mednikov. I després hem sentit Ovos Omnes, de Pau Casals, una obra coral religiosa que el text prové del llibre de les Lamentacions de la Bíblia i demana als qui passen pel camí que s'aturin i contemplin un dolor tan gran. Nosaltres ho sentíem a la versió de l'Escolania de Montserrat que dirigia el pare Ireneu Segarra.
1: Millor que jo t'ho pot contar.
0: I avui, com a souvenir, Aurora Bertrana i Joan Manel Serrat. I podeu dir, què té a veure això, Victòria, amb la parada d'avui? Bé, té a veure, perquè quan Aurora Bertrana té a veure i no té a veure, però bé, hi ha una relació, perquè és la relació que Aurora Bertrana va tenir amb el cinema. Sí, l'any 1967 li havien publicat una novel·la que es deia Vent de grop. Ella ja vivia aquí, a Catalunya. I tres anys més tard, aquesta novel·la arribaria al cinema. La dirigiria Francesc Rovira Valeta. I portava per títol La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua. És una pel·lícula que està basada en aquesta novel·la, com us deia, Vent de grop, i està ambientada a la Costa Brava i està centrada en la relació entre un pescador i una turista anglesa. Doncs bé, la banda sonora d'aquesta pel·lícula no tenia una banda sonora específica, però sí que Joan Manel Serrat va escriure aquesta cançó que porta per títol Els amants, especialment per aquesta pel·lícula, una pel·lícula de l'any 1970, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua. I d'aquesta manera, estimats i estimades, doncs fem volar encara més la imaginació. D'una carta d'Aurora Bertrana a Pau Casals, marxem a la relació entre un pescador i una turista anglesa. Si és el que t'he viatjat, que pots fer volar la imaginació per on vulguis. I si és amb música, molt millor. Canta clar Joan Manel Serrat. I tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour. Us ha fet companyia Victòria Palma.
2: La platja era un jardí d'arena on un esgrim

0: El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.
1: Catalunya Música.

hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes

0: part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom i a punt de marxa. Com esteu vosaltres? Com marxen els ànims? Sigui com sigui, el capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i full de ruta que és una combinació de textures i sabors. D'una banda, senzilla, però això sí, plena de matisos, com una trobada entre la frescor vegetal i la intensitat de la tradició. Vaja, com unes faves amb pernil. Què me'n dieu de les faves amb pernil? Sortirem del Principat d'Andorra, passarem per Lleida, d'allà a Fuentevaqueros, Granada, de Granada a Castro Urdiales, a Cantàbria, d'allà a Vilanova d'Arousa, a Pontevedra, saltarem a Detroit, Puerto Rico, les Canàries, Cap Verd i Soweto. Avui acabarem a Soweto, a Sud-àfrica. Quin programa no és aquest que faci aquesta singladura? I la cirereta en flama, de la cantautora Marta Xanti, que estrena en directe Altres éssers. És un viatge narratiu d'éssers mítics i criatures fantàstiques de la mitologia catalana. Què? Què diu? Preparem-nos. Serà per tancar. Som-hi?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Però aquí la pregunta per començar és quina és aquella peça enganxosa. En castellà en diuen pegadiza, que se us ha ficat a dins i no us deixa. Aquesta és la de la Mercè.

0: Mercè, que bé, escolta'm, poseu-hi cullerada d'aquesta mena. Què hem de fer? El 607-470-305. La música ja ens en cuidem nosaltres. Vosaltres musiteu, musiteu la peça que us persegueix, i el millor serà una Teresa. Felicitats a les Treses que ens esteu escoltant. Avui és el vostre sant. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música, al comandament tècnic Pol Regàs.
1: Som-hi, ens enlairem.
0: Ens enlairem i copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, què tal?
0: Què? Què et preparem avui?
2: Què preparem avui? Unes favetes amb pernil, potser. No, ahir vam recordar...
0: T'agraden les faves?
2: No gaire, veus?
0: Per la, aquest punt amargantó.
2: Les trobo un punt avorrides.
0: Sí, però amb pernil...
2: El pernil sí. Jo em menjo el pernil, si de cas. I ja està, i ho solucionem. A veure, ahir vam recordar la tradició perduda de cantar, de musitar, de taralejar cançons i melodies al carrer, a la feina, a casa. Hem passat de cantar música a tot arreu a no fer-ho, a escoltar-la i fins i tot a pensar que algú que la canta és una mica boig, no?
0: Sí,
2: de dir, ai, mira
0: sí.
2: aquest que fa, que canta. Ahir vam parlar-ne amb el Gerard Cruzet, director del Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, que té la missió justament de protegir el patrimoni cultural. I ens deia això.
3: Cantar tenia moltes funcions, tant a l'hora de treballar, passar les hores, relacionar-nos uns amb els altres, fer comunitat, tenir identitat gràcies al cant que fem. Bueno, hi ha moltes causes. Potser una d'elles és que ens hem individualitzat, tenim una societat molt més tancada, ha canviat la nostra manera de viure i també de relacionar-nos amb la música i amb el cant.
2: Jo crec que una mica per això també demanem aquestes enganxoses, que ens les enviïn, que cantin, que perdin la vergonya de dir ara jo m'he de posar a cantar davant del mòbil, doncs sí, per què no?
0: I si voleu, dieu un altre nom, no cal que dieu el vostre. Si poseu soc Vladimir, tu, i quedarà molt bé, a més, un nom Vladimir, no? Sempre que... O Mistislav, mira, Mistislav...
2: Veus, t'agrada més,
0: sempre m'ha agradat, Mistislav, soc Mistislav.
2: Doncs us digueu com us digueu, canteu i canteu-nos.
0: Això és...
4: El ressò d'ahir, Anna Hernández.
0: I nosaltres a punt amb una misteriosa. A veure si hi ha algú que li sona d'on ve aquesta nota. Prou. Prou, 93-048-53-21. El premi quin és, algú demana? Doncs una dedicatòria. Avui mateix no. Si endevineu avui, us penseu amb temps a qui, persona viva, persona morta, o si voleu, doncs la vostra mascota. Quina peça li dedicaríeu i què li direu? 93-048-53-21. També hi ha la bústia 607-470-305 i el correu, fixa't com sona,

0: catmusica.cat.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a l'Andorra dels anys 50, no a l'actual. Quan era una comunitat rural, petita, tranquil·la, amb aquelles valls de natura i silenci que han estat font d'inspiració. Ho saben prou bé els bessons Gerard i Lluís Claret, violinista i violoncel·lista, respectivament, nascuts aquí a Andorra ara fa 75 anys, dels quals prop de 6 dècades han estat dedicats a la música. I el govern d'Andorra els acaba de concedir l'ordre de Carlemany. I precisament divendres, en concret a Sant Cugat del Vallès, amb la Simfònica, dirigits per Salvador Brutoms. Fixa't com sona.

0: Molto Allegro Agitato, del trio per piano, violí, violoncel, número 1 en re menor, opus 49, de Félix Mendelssohn, amb Albert Jiménez al piano, Lluís Claret al violoncel i Gerard Claret al violí, més de mig segle dalt dels escenaris. Gerard Claret, benvingut i felicitats per la part que et toca.
1: Què tal? Moltes gràcies per convidar-nos a estar aquí.
0: Clar que sí. Amb quina mirada o estat d'ànim afronteu aquest aniversari tan rodó?
1: Mira, de fet, per ser precisos, nosaltres els 50 anys de carrera els vam celebrar l'any 18, el 2018, o sigui, ja fa 8 anys. El que passa que en aquesta ocasió el que celebrem són els nostres 75 anys de vida i ho fem amb l'obra que en aquella ocasió des d'Andorra vam encarregar nosaltres en el Salvador Brotons, que és aquest doble concert l'andorrà per violí, violoncel i orquestra simfònica.
0: I com es presenta aquest concert, Gerard?
1: Pues mira, molt bé. Avui hem fet el primer assaig amb la Simfònica de Sant Cugat, que és una orquestra que fa molts anys que existeix, però que des de fa uns quants anys ja hi ha hagut una bona incorporació, que és justament el Salvador Brotons, que és el director titular de l'orquestra. I jo crec que l'orquestra en aquests moments està en plena forma i, a més, amb una projecció de futur important.
0: Per què ens hi convidaríeu aquest divendres?
1: Doncs mira, jo crec que és això, que és una obra que, bueno, la gent que coneix el Salvador Brotons saben que és un compositor que escriu pensant en el públic, pensant en arribar a la gent, pensant en poder comunicar el que ell vol expressar a la gent, i que en aquest cas, al tractar-se d'una obra que li vam encarregar des de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, doncs, ell va agafar dos temes de música popular andorrana i els utilitza per dos moviments d'aquest doble concert. És una gran obra, és una obra simfònica, amb solistes, però simfònica, i l'orquestra té realment una participació amb uns solos simfònics també molt importants.
0: Gerard, amb el Lluís heu compartit una vida, una vocació i tantíssims escenaris. N'hi ha prou amb una mirada per entendre, us imagino, no?
1: I tant, sí, sí. A més, és clar, el fet de ser bessons, jo crec que aquí hi ha aquesta comunicació subliminal que moltes vegades no fa falta dir el que volem fer. Vull dir que simplement ens escoltem l'un a l'altre i ja sabem què és el que passarà en el compàs següent, no? Ja ens entenem sense necessitat d'haver-ho d'expressar amb la paraula, diguem.
0: Vareu créixer en una Andorra ben diferent a la d'avui, no? Quan estudiar música a nivell superior era prou complicat, no? Què us va obrir les portes d'aquest món?
1: Mira, sí, això és un tema que la gent que coneix la família Claret saben de què ve. El nostre pare era un gran amic de Pau Casals. El nostre pare estava a l'exili, després de la Guerra Civil, se'n va anar a l'exili i allà va conèixer Pau Casals i es va transformar en una espècie, podríem dir, de secretari particular, amic íntim de Pau Casals, i li organitzava, s'ocupava d'organitzar-li els concerts que Casals, que havia decidit de deixar de tocar, feia pels exiliats i per concerts benèfics, no? I allà, pel pare, que no era músic, va ser com va pensar: els meus fills seran músics.
0: I em sembla que va ser padrí d'un de vosaltres, el Pau Casals.
1: Exacte. És el padrí de Lluís, per això. El Lluís toca el violoncel. No. Però nosaltres, de petits a casa, era l'època dels discos de 78, i evidentment que estàvem... O sigui, el Cant dels ocells de Pau Casals i les suites de Bach de Pau Casals eren el nostre espai sonor quotidià.
0: També us heu dedicat a formar noves generacions d'intèrprets. Quina és la lliçó més important, Gerard, que intenteu transmetre als joves d'avui?
1: Bueno, nosaltres sempre ens ha agradat, a tots dos, ens ha agradat de poder, compartir la nostra activitat amb el fet de fer concerts, no? D'estar davant del públic, amb la tasca pedagògica, i això són dues satisfaccions completament diferents, però que t'aporten, jo crec que són, que també es complementen molt, perquè t'aporten molt. Vull dir, treballar amb gent jove és una cosa que tu estàs ensenyant el que saps, però que també aprens molt d'aquesta gent. I jo crec que aquí el que hem de pensar és que quan tens un jove al davant, el que has de fer és intentar treure el millor d'aquesta persona i que ell sigui el que descobreixi què és el que... No és tant de dir això es fa així, això es fa així, sinó de fer-li descobrir quina és la música i que ell vagi trobant el seu camí, diguéssim, no?
0: I de tot el que apreneu entre els joves, què destacaries?
1: Perdó? No t'he sentit
0: bé. De tot
1: bé.
0: El que ensenyen els joves que apreneu amb ells, què és el que destacaries?
1: Jo crec que els joves, bueno, són persones que no porten la motxilla que tu portes com a persona, diguem, ja adulta, i que, per tant, la visió de moltes coses és diferent. I jo crec que aquesta visió, per persones que, malgrat puguem tenir, tot i tenir molta experiència, aquesta visió com més pura i més neta del jovent és una cosa que jo crec que ens ha d'interessar molt i ens ha de fer pensar.
0: Rebre l'ordre de Carlemany també és tot un reconeixement del país, la vostra trajectòria. Com heu viscut aquest homenatge?
1: Sí, doncs això, evidentment, va ser aquest passat mes de juliol, i va ser molt emotiu, és un gran honor, és una satisfacció profunda. A més, val a dir que nosaltres tots dos tenim la Creu de Sant Jordi, però aquí una mica la diferència de format que hi ha és que el dia que es dona aquí la Creu de Sant Jordi és un acte institucional on tots els premiats van a recollir la distinció, però Andorra es fa d'una manera molt personalitzada. El dia que ens ho van donar nosaltres érem només nosaltres dos i un altre títol post per un fotògraf d'Andorra. Llavors, és clar, la cerimònia és molt personalitzada. I el discurs, en aquest cas, el discurs que va fer el cap de govern parlant de la família Claret, parlant d'Andorra com a país d'acollida, no? En un moment on tots aquests temes estan a l'ordre del dia i són tan delicats, va ser realment molt emotiu. I això, amb la presència de la família, vam poder tocar amb els nostres fills, tots dos, amb amics que van venir per compartir aquest moment tan solemne, no?
0: Continuaran la tradició, els fills?
1: Sí, jo tinc dos fills. Un toca el gran, toca el violí.

0: però vull dir, per mi lo important era que fessin el que els agradés de fer. Si haguessin volgut fer d'altres coses no hi hagués hagut cap problema, no? Llavors suposo que els nets també, evidentment, viuran aquest ambient musical i ja decidiran què és el que volen fer.
1: Gerard, hem començat situant els oients en l'Andorra dels anys 50. Com veieu, com veus aquesta Andorra actual i la seva projecció?
0: Bueno, a Andorra passa el que passa a tot arreu, que les coses estan canviant molt de pressa, que tenim aquesta globalització amb el tema famós de la immigració, que és tan important, no? que s'ha d'intentar regular d'alguna manera, doncs, perquè que ho necessitem i tots ens hem de considerar països d'acollida, no? Però que necessitem regular-ho perquè això, diguem, afecti el mínim possible les estructures de cada país, diguéssim, no? Doncs Andorra està amb aquesta tessitura, amb el problema de l'habitatge. Ara, jo amb això també penso que hem de tenir esperança i que pensar que la gent jove també se'n sortirà. Nosaltres hem tingut la sort, crec, de viure una època de molta bonança, on tot estava per fer. Els nostres pares van viure èpoques difícils, amb moltes guerres. Jo crec que els joves, avui en dia, malauradament, també estan vivint una època difícil, però se'n sortiran.
1: Tant de bo. Els germans Gerard i Lluís Claret celebren 75 anys i més de mig segle d'escenaris. I algú dirà, i com és que només parla el germà Gerard, no? El germà Bessó, i no diu res al Lluís Claret? Perquè tenia feina d'ensenyament, no? Estava
0: sí,
1: amb tasques.
0: Sí, fent classes al Liceu, sí.
1: Però ens ha enviat aquest àudio.
2: Sento molt, no sé, amb vosaltres aquest vespre. Però sí, aquest concert és una celebració magnífica per diversos motius. Primer, evidentment, pels nostres 75 anys, que sumats fan 150. Després, per la nostra vinculació personal i professional amb Sant Cugat i poder tocar amb l'orquestra de Sant Cugat. I també la vinculació molt estreta d'amistat i a nivell professional amb en Salvador Brotons, que és un compositor magnífic i un gran director d'orquestra, i que doncs, aquí tenim tres celebracions juntes per un esdeveniment que estem esperant amb molta il·lusió.
1: Gràcies, Lluís. Gerard, teniu la veu gairebé igual, eh?
0: Sí. Bastant, sí.
1: És ben bé que sou germans bessons. Divendres, en directe al Teatre Auditori de Sant Cugat amb la Simfònica de Sant Cugat i dirigits per Salvador Brotom. Gerard, no sé si vols enviar un missatge a l'audiència per tancar aquesta conversa.
0: Bueno, que els que no puguin venir al concert de demà divendres a Sant Cugat, que repetim el concert al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt el diumenge a les 7 de la tarda, el mateix concert.
1: Doncs, Gerard Claret, per molts anys i moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Doncs d'Andorra ens n'anirem cap a Lleida. Anem a l'Auditori Enric Granados. Durant dècades va ser una caserna militar i sobre restes de l'època romana i medievals. Al soterrani hi ha un espai museïtzat per contemplar les ruïnes i no oblidem el majestuós orgue simfònic integrat a més de 3.000 tubs que converteix l'Auditori de Lleida en un fet diferencial a Catalunya. Ho podreu comprovar als assistents al concert de demà divendres amb la Franz Schubert Filharmonia, que inicia una temporada amb una galeta de proporcions estratosfèriques, però abans, misteriosa U. Hi ha algú que li vingui? 93-048-53-21 o 607-470-305. Hem dit una galeta de proporcions estratosfèriques.

0: Sublim aquest fragment del primer moviment del concert per piano número 1 de Tchaikovsky amb Juliana Atbeva, de les poquíssimes dones guanyadores del prestigiós concurs internacional Chopin. Després de l'èxit de la temporada passada, demà divendres a les 8, torna amb la Franz Schubert Filharmonia a l'Enric Granados de Lleida. Posteriorment seran a Vic i després al Palau de la Música en 3 dies consecutius amb la direcció de Gabriel Bebeslea, debutant al capdavant de la formació i dirigint 2 de les obres simfòniques més brillants també de Richard Strauss, Don Juan i Till Eulenspiegel's Lustiger.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I de Lleida ens anirem cap a Fuente Vaqueros, a Granada, parada obligatòria per a unes faves amb pernil i també per recordar la memòria de Federico García Lorca, nascut aquí un 5 del 5 a les 5 de la tarda del 1898, fet que ha donat peu a la tradició del 5 del 5. Federico García Lorca no ha deixat mai de ser notícia, ara mateix amb la exitosa pel·lícula La bola negra. Però d'on ve aquesta música?

Hi ha algú que li vingui? Ens agradaria molt sentir doncs, com s'endevina. Qui serà? Un home? Una dona? Estarà en ruta, potser? Per cert, saludem la gent que esteu ara en marxa, que tingueu una bona, un desplaçament ben serè i tranquil. I gràcies per triar Catalunya Música. El 930485321. La podem tornar a sentir? Són característiques, o el 607-470-305. A Lorca fa anys que el van assassinar, però el seu esperit és més present que mai, també en la música. Fixa't com sona.

Herido de amor, el doble disc, l'Orquiana 1 i 2, poemes de Federico García Lorca amb Anna Belén. És del 1998, centenari del naixement del poeta, recull doncs poemes seus en una combinació de tradició andalusa, jazz i música amb majúscules. Anna Belén és una fervent admiradora de Lorca. Va descobrir els seus poemes amb 15

0: 15 anys, casualment, a casa d'uns familiars en l'època franquista, i va quedar, doncs, encisada. Anna Belén, com a actriu, també ha encarnat la casa de Bernarda Alba, fent el paper de l'Adela, el símbol de joventut, llibertat i rebel·lia davant l'opressió tant als escenaris de teatre com per al cinema, amb Mario Camus, el 1987.
1: Catalunya Música.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Música.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Un brindis al so.
4: Que escoltin molta música, que la música alegra molt la vida i ajuda molt a viure.
5: Que animar a tothom que estigui pensant fer música, doncs que s'animi i comenci un instrument, que no ho deixi per la jubilació.
6: Es que usted es universal, no solamente es del Terruño. Usted puede ir por el mundo entero.
7: M'agrada moltíssim aquest programa, que és una gran ocasió per escoltar música de diferents tipus. I no sé com tu fas, però tots són temes bonics.
0: Que bé, m'alegro molt. Avui he notat una emulsió cap en l'aire al meu cos, eh?
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
0: Som a Fuente Vaqueros, Granada. Qui ens havia de dir que avui a 8:45 estaríem aquí? Hem fet unes faves amb pernil que han entrat molt bé. I ara marxem cap al nord. Ens anem a Castro Urdiales, un poble mariner de Cantàbria, a 30 quilòmetres de Bilbao. Però aquesta música... aquesta música ha motivat a la Imma de Barcelona. Imma, benvinguda.
8: Hola, bona nit, bones.
0: Qui és la Imma, així a grans trets?
8: Imma, doncs, una enamorada de la música, que toco la guitarra des de petita, canto amb una coral i escolto molta música.
0: Que bé, que bé. I aquesta música misteriosa?
8: Sí.
0: De qui és això? Com es diu aquest tema?
8: Sí. Es diu Agua, de Pau Donés.
0: Sí!
8: ¿Cómo puedo ser tu amigo?
0: Sí, exacte. Sí. Que bé, que convençuda que ho tenies,
8: sí,
0: això.
8: Sí, comença amb aquest solo de guitarra tan maco. Sí.
0: Clar. Doncs avui l'escoltarem amb la Filarmònica de Costa Rica.
8: Uau.
0: No sé si has sentit aquesta versió.
8: Què va?
0: T'encantarà. No. Passarem per Costa Rica. Sí,
8: uau,
0: sí.
8: Molt bé.
0: Ja has estat mai a Costa Rica?
8: No.
0: Jo tampoc.
8: No.
0: Doncs, escolta'm, serà fantàstic, perquè sentirem... Què té per tu Pau Donés, Jarabe de Palo, que siguis fan?
8: Sí, doncs és autèntic. Bé, pobre, vull dir, era autèntic i molt, molt íntim, molt profund, molt honest, molt... Sí, vull dir, el que deia ho sentia profundament i ens ho transmetia, sí. I l'última cançó, abans de morir, va ser preciosíssima, un agraïment, eh?
0: I tant. Doncs sí, m'ha agradat molt de conèixer, Imma.
8: Val, gràcies, igualment.
0: Vols aprofitar per dir alguna cosa a l'audiència?
8: Doncs que escoltin molta música, que la música acarona i acompanya.
0: Molt bé, i eixampla la vena també una mica.
8: També.
0: Una cosa, saps que acabes de guanyar una dedicatòria?
8: Ah, no.
0: Doncs no ens diguis encara a qui. Ves tu pensant. Tu podràs dedicar la cirereta del pastís en aquest programa, no el d'avui, un altre.
8: Un altre?
0: Pot ser a una persona viva, pot ser a una persona morta, o potser a una bèstia. No sé si tens algun animal de companyia.
8: No, una persona millor, una persona millor.
0: Doncs ja et pensaràs aquí, a veure què.
8: D'acord.
0: Imma, per molts anys.
8: Gràcies.
0: Doncs sí, passarem per Costa Rica, si Déu vol, i esperem escoltar aquesta versió de Jarabe de Palo amb Pau Donés i la Filarmònica d'aquest país. Hi ha algú que ara ens escolti des de Costa Rica? T'imagines? Maig! Quan arribéssim allà, seria perfecte. Bé, però no saps mai. No, parlem i no sabem qui ens escolta. L'únic que sabem de cert és que ara marxem a Castro Urdiales, poble mariner de cantar. Però abans, Pol, què tal si obrim la misteriosa 2?
1: La nació...
0: Ah, quin cal fred. A veure, tornem-hi.
1: La nació...
0: Hi ha algú que digui, home, i tant, això és... Doncs va, ens anem a Castro Urdiales, estarem a uns 30 quilòmetres de Bilbao. A l'època romana va ser un dels ports romans més importants. Solen aparèixer sovint vestigis d'aquesta antiga ciutat. La platja d'Ostende, amb marea baixa, s'aprecien cavitats als penya-segats. Els anomenen les cueves de Roberto el Pirata. La llegenda diu que Roberto era un jove local que robava els vaixells rics per repartir el que aconseguia entre els pobres. I per no ser capturat, va enfonsar el seu propi vaixell a l'entrada de l'abadia i va amagar el botí en aquestes coves. Segur que això ho sabia d'allò més bé el senyor Ataulfo Argenta, pianista i director d'orquestra nascut a Castro Urdiales el 1913. Fixa't com sona.

0: Caram, quina farra! Què me'n dieu d'aquest Donde vas con mantón de Manila, popular de la sarsuela La verbena de la Paloma, amb el baríton barceloní Manuel Ausensi, la soprano Julita Bermejo i els cantores de Madrid, amb la gran orquestra sinfònica i sota la batuta de Don Adolfo Argenta, fill d'un cap d'estació de ferrocarril d'aquí de Castro Urdiales, avui reconegut amb una estàtua de bronze en honor seu. L'auditori s'anomena així, de Castro Urdiales. Això és...
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients, tampoc.
0: Estem molt bé a Castro Urdiales. Aquí faríem també unes anxoves de Cantàbria. Amb una llesqueta d'aquelles pa de pagès. Per cert, de Castro Urdiales ens n'anem cap a l'oest, fins a Vilanova d'Arousa, a les Ries Baixes, Pontevedra, Galícia. Per cert, el 1866 hi va néixer Don Ramon Maria del Valle Inclán, dramaturg, proet, poeta i novel·lista de referència de la generació del 98. Vilanova està estretament connectada amb l'espectacular illa d'Arousa, amb un dels ponts més llargs d'Espanya sobre el mar. Però aquesta música... Hi ha algú que... La tornem a sentir? Si hi ha algú que la sàpiga, agrairem que ens ho digueu al 930-48-53-21 o 607-470-305. Vilanova d'Arousa, territori d'inspiració per una munyeira tan encertada, fixa't com sona.

0: Carallos todos, això és com fer un glob del millor licor. És la Munyeira de Vilanova, folklore tradicional de Galícia. La Munyeira neix als molins de farina, prové directament de la paraula gallega muiño, molí. Mentre veïns i pagesos esperaven que el gra es mulgués, s'improvisaven festes per combatre el fred i el cansament amb cançons i balls. Gràcies a la transmissió oral, els gaiters i os campaneiros de Vilagarcia i els grups de folk com Milladoiro, que acabem d'escoltar, les munyeires han fet i fan molta forrolla.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I atenció, perquè de Vilanova de Roussa ara solcarem l'Atlàntic. Cap als Estats Units, marxarem a Detroit, ciutat del motor i l'automòbil. El 1909 s'hi va pavimentar la primera carretera de formigó del món. El que havia de ser, no?, veure la primera carretera de formigó. Què fan? Algú que diria... També hi havia aquells que miraven allà, que sempre hi són, fent unes observacions. Poc després, el 1915, el primer semàfor de tres colors del món, vermell, groc i verd, va ser Detroit. Detroit fa frontera amb el Canadà, just en un meandre del riu Detroit, a l'altra banda del qual hi ha la ciutat canadenca de Windsor. A Detroit, el 1930, hi va néixer un virtuós del piano que encara no escoltarem, perquè em sembla que aquesta misteriosa... La mirarà d'endevinar el Joanot, en ruta. Joanot, benvingut.
2: Hola, què tal, Xavier?
0: Bé, moltes gràcies. A quina part del país estàs ara?
2: Estic a Vic.
0: A Vic, molt bé. Ja imagino anant cap a casa, plegant del dia laboral.
2: Exactament, soc professor.
0: Perdó, ets?
2: Soc professor de l'Escola d'Art de Vic.
0: Ah, que bé, fenomenal. I estàs escoltant el programa i quan sents això... Tu estàs dient per mi que serà...
2: La cesària de Bora.
0: Sí! Com ho has vist tan clar, això, a veure?
2: Perquè l'he escoltat molts i molts cops i m'ha emocionat molt aquesta cançó, sempre.
0: Petit país.
2: Sí.
0: Que descriu també el seu, com nosaltres també tenim la nostra d'en el llac, no? Ells també tenen
2: exacte.
0: El seu, que descriu el seu petit país, les 10 illes de l'arxipèlag. Que bé, Joanot.
2: Sí. Puc explicar una cosa, Xavier?
0: I tant, i tant.
2: Sí, els de Cabo Verde un dia em van...
0: Llàstima.
2: Quan Déu estava fent el món i va estar construint tots els oceans, les terres, les muntanyes, si vas, com bé sabeu, si va estar una setmana.
0: Sí.
2: I clar, li va quedar una...
0: Quina llàstima.
2: Els dits. I quan estava a Botreu li van caure unes illes i això és Cabo Verde.
0: Fixa't que bé que lliga tot això. Escolta'm, un aplaudiment ara mateix per al Joanot en ruta, perquè s'ho val de totes això, eh?
2: Gràcies.
0: Molt bé, molt bé. Joanot, algun missatge per l'audiència?
2: No, que disfrutin molt de la cançó.
0: Doncs que sàpigues que has guanyat una dedicatòria a qui vulguis, no avui, sinó un altre dia, ja quedaràs d'acord amb l'Anna. Pot ser una persona viva o morta, o si vols, doncs algun animal de companyia. D'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Molt bé, bon sopar. Que vagi bé, Joanot.
2: Gràcies, Xavier. Adéu.
0: Ui, avui, a part de passar per Costa Rica, anirem cap a Cap Verd, eh? Sí. Però abans, això que us deia, ens anirem a Detroit. Ens esperen... Mira, estem a 10 minuts de les 9 i arribarem a una hora que allà, doncs, sí, estarà molt bé, perquè són 6 hores menys, no? Sí, estarà molt bé. A Detroit, el 1930, hi va néixer un virtuós del piano, atenció, director musical i pianista, Della Fitzgerald. Fixa't com sona...

0: Què me'n dieu d'aquest Bear Dundee del mestre del piano Tommy Flanagan? Flanagan és un cognom que sempre entra bé, eh? Flanagan. Doncs segons la llegenda escandinava, Bear Dundee és la segona de les tres deesses del destí. Simbolitza el present, l'ara i aquí. Tommy Flanagan és considerat un dels pianistes més sofisticats i brillants de la història del bebop i el hardbop. Era el pianista, perquè ja no hi és, preferit de llegendes com Ella Fitzgerald, John Coltrane o Sonny Rollins. Tenia 15 anys quan va fer el primer concert.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots els oients que ens acompanyeu, com el Pol, que ens envia un acudit. De postre, què vol? Flan con nata o flan sinatra? Molt bé, un aplaudiment de tota la concurrència per al Pol. Sempre fa festa, això, eh? Escolta'm, què us sembla si de Detroit ens n'anem a Puerto Rico, a la Isla del Encanto, estat lliure associat als Estats Units i d'identitat llatinoamericana profundament arrelada? La riquesa lèxica tan original dels porto-riquenys prové dels taïnos, els habitants precolombins. Mots com hamaca, huracà, barbacoa, canoa, iuca o tabac provenen del taïno de Puerto Rico. Puerto Rico és d'una gran riquesa musical. D'allà, el 1923, un dels potents pilars de la música afrocaribenya amb l'inoblidable

0: Payaso!
1: Payaso, un mambo segell del cantant i percussionista portorriqueny Tito Rodríguez i su orquestra, fruit del compositor i pianista cubà Bobby Capó durant l'era de la música llatina a Nova York, anys 50, recordeu? Els reis del mambo. Tito Rodríguez, de ben petit, ja vivia per la música. Va signar el primer contracte discogràfic amb 13 anys. Tito Rodríguez va morir als 50 anys de leucèmia. Es va guanyar el sobrenom de l'inoblidable i no se l'oblida.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
1: Doncs sí, a punt de tocar les 9 i nosaltres a Puerto Rico. Ens n'anem ara a Costa Rica, el país de la pura vida i de la calma i el no estrès. I s'aplica en molts àmbits, com el de l'educació. L'any 1948, després d'una breu guerra civil, el president va prendre la decisió històrica d'abolir l'exèrcit de manera definitiva amb un argument: no vull un exèrcit de soldats, sinó d'educadors. I es va destinar el pressupost militar a la salut pública i a l'educació. Els resultats salten a la vista. És una de les taxes d'alfabetització més altes d'Amèrica Llatina, prop del 98%. I una curiositat, el gentilici informal dels costarriquenys és ticos, pel costum de fer servir constantment el diminutiu ico, ica, no? Chiquitico, hermanico. Això em sembla que també passa una mica a l'Aragó, no? Que sí, que fan servir molt i chiquitico, hermanico, momentico. En Costa Rica hi ha un vincle molt especial entre el cantant barceloní Pau Donés i l'orquestra. Fixa't com sona.

amb la Filarmònica de Costa Rica, Agua, immortalitzat el disc Jarabe Filarmónico, on també hi ha una versió de la Flaca. Per cert, el 30 de setembre passat va fer 30 anys d'aquest temacle de la banda de Pau Donés, i recordeu que és la història d'aquell amor fugaç del mateix cantant. La Flaca es deia, de veritat, Alsoris Guzmán. Quins noms, eh? Alsoris. Alsoris Guzmán, model cubana, a qui Pau Donés va conèixer al club La Tasca de l'Havana durant el rodatge d'un videoclip, i es veu que allò que passa, hi va haver una força. I van passar una nit junts, i l'endemà doncs li va deixar sobre el llit un paper escrit a mà amb lletra d'aquesta cançó. I aquí està la cosa. Doncs mira, són les 9:02, com aquell que és boig, eh? Pam, pam, pam, ja hi ets. I nosaltres què? De Costa Rica tornarem a solcar l'Atlàntic cap a la Gran Canària, sí? Terra de papas arrugats i de mojo picón, mojo picón, que bueno, que rico. I també platges de sorra fosca i clima subtropical. I amb una tradició musical centenària. El 1845 s'hi va crear la Societat Filarmònica de les Palmes, de les associacions musicals ininterrompudes més veteranes de tota Espanya. Fixa't com sona. Oh.

0: qualsevol li diu res a l'ària Addio Fiorito, acte tercer de la Madama Butterfly de Puccini, moment culminant amb el tenor xilè nord-americà Jonathan Tettelman i, sobretot, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de la Gran Canària, dirigida per referents com, en aquest cas, Karel Marc Cinchón i Leonard Sklatlin, entre d'altres. Tenen la seu a l'Auditori Alfredo Kraus. Hi heu estat? Es veu que és sobre les roques a la platja de les Canteres. Mirat amb l'Anna, hem mirat la imatge. Espectacular! Quina preciositat d'edifici! A més, firma Tusquets. Edifici amb una finestra a l'Atlàntic. Escoltes música exquisida mentre de fons veus les onades al mar que trenquen sobre les roques. Ja t'imagines aquella situació. L'Orquestra Filarmònica de la Gran Canària també va ser una de les primeres orquestres de l'Estat en institucionalitzar cicles massius de concerts per escolars per acostar la música sinfònica a la canalla de l'arxipèlag de 8 illes.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Som en un arxipèlag, el de les Canàries, i ens n'anirem a un altre, el de Cap

Verd, en aquest cas, hi ha dues illes més. Són 10 i també, doncs, en el mateix mar, l'Atlàntic. Ara, davant de les costes del Senegal, la música allà hi és un pilar indiscutible, amb la Morna, que és melangia i poètica declarada patrimoni immaterial de la humanitat. Parla d'enyorança, de distància, de separació de la terra natal. Parla de saudade. L'ambaixadora per excel·lència ha estat Cesària Évora, la diva dels peus descalços, nascuda aquí on som ara, a Mindelo, 1941.

0: Quanta confitura concentrada! Petit país, emotiu i celebrat de la reina de la Morna, Cesària Évora. De fet, és un cant d'humilitat i orgull. Descriu Cap Verd com a petit país, aquest conjunt d'illes minces, sense rius considerables ni tampoc riqueses materials, però amb aquella escalfor de la seva gent i la seva música. És tot un homenatge. La diva dels peus descalços, sempre descalça en escena, un acte de solidaritat i homenatge amb les persones sense llar i en risc d'exclusió a Cap Verd. Estimada per tothom, va trobar la fama de gran, als 50 anys.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Estem molt bé a Cap Verd. Com m'agradaria? És que aquest programa és el que diem, eh? Vas fent que parles d'aquí i parles d'allà.

Ah, però no hi has estat. Llavors, quan hi hagi aquella màquina de la teletransportació, ducum, entraràs, ducum, premeràs botó de carib, ducum, sortiràs allà, també serà unes aules, una mena de cambres molt ben acabades, no? I entraràs allà i hi haurà una recepció i tot. Ai, show ride, ride. Escolta'm, allò serà, doncs, i, en fi, no cal que ens estenguem, perquè ara ens anem cap a Soweto, imagina't. Rucum, pum, sortir a Soweto. Final de ruta, sud-est de Johannesburg, Sud-àfrica. Nom d'origen local o tribal. Una abreviatura administrativa creada durant l'època colonial i de l'apartheid. Prové de les primeres lletres del Southwestern Townships, és a dir, municipis o nuclis del sud-oest. Soweto té l'honor de tenir l'únic carrer del planeta on han viscut dos premis Nobel de la Pau, Nelson Mandela i l'arquebisbe Desmond Tutu. Entre els diversos gèneres, el gospel és tota una força espiritual. Fixa't com sona el Pare Nostre, Pare Nostre, amb suahili.

Pare nostre que esteu en el cel, el pare nostre en suahili, Baba Yetu, del compositor Christopher Tin, i amb el Soweto Gospel Choir, tema compost pel videojoc d'estratègia Civilization 4 de 2005. El primer tema musical creat per un videojoc que va guanyar un Grammy. I, de fet, el Soweto Gospel Choir ha guanyat 3 Grammys. El cor va actuar per a Nelson Mandela i es va convertir en una mena d'ambaixadors musicals

de la seva Fundació contra la Sida. Canten en 6 llengües sud-africanes diferents: Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana, l'afrikaans i l'anglès. I aquest tema

0: Això és una galeta de categoria, eh? Doncs és un avançament del programa de dilluns. Ens agradaria molt que hi fóssiu. I ara arriba...
1: La cirereta del pastís.

0: tramuntana de la cantautora Marta Xanti, la cirereta del pastís, un tast del seu nou directe a Altres Éssers. Marta, benvinguda i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies.
0: És una reinterpretació de l'herència de la nova cançó des del present. Amb quina finalitat?
1: Bé, jo crec que és molt important recordar el passat per viure el present amb més plenitud i poder construir un futur que sigui millor. Mm-hmm. Llavors, crec que la música pot establir molt fàcilment aquests ponts.
0: Fas concerts sensorials, ens ho expliques una mica?
1: Bé, una mica lligat amb això que deia, no?, de viure el present en plenitud. En una vida cada vegada més ràpida, més superficial, parar-nos a escoltar amb els cinc sentits, crec que és molt important i parlem d'emocions i parlem de sensacions a través de la música, a través de la paraula i bé, crec que això es podria dir, no?, com un concert sensorial més enllà de la oïda, obrir el cor, obrir el tacte, obrir tot allò que podem percebre més enllà.
0: Qui són aquests altres éssers?
1: Doncs mira, estan inspirats en diversos personatges de la mitologia fantàstica catalana. Tenim aquí un gran bagatge de tots aquests éssers i m'he inspirat en ells, doncs, per parlar del jo des del tu. El meu primer disc de llarga durada, On comença el camí, parlava molt de mi mateixa, no?, d'experiències viscudes, i ara volia posar-me en la pell d'altres éssers per poder descobrir, doncs, com podria ser jo en altres contextos, en altres vides, o fins i tot si em deixés envair per aquelles emocions que a vegades, doncs, no ens deixem del tot sentir.
0: Tractes temes com l'amor, la solitud, el desig. Què et motiva a cantar?
1: La vida per mi és una manera d'entendre'm millor i de procurar posar una mica de sentit en el sense sentit, no? És una manera de canalitzar les pors i també de canalitzar, com deies, els desitjos i les experiències també molt felices, no? Jo sempre ho comento que a vegades, per mi, les cançons més difícils d'escriure són aquelles que parlen de l'amor, no? Com contenir emocions i sentiments tan grans en una cançó que amb prou feines dura 3 minuts, no? Llavors jo crec que escric una mica per entendre la vida.
0: I Marta Xanti, on i quan et podrem veure pròximament?
1: Doncs mira, estem tancant alguns concerts de la Castanyada, ara per final de mes. També estem plantejant una sortida a l'Alguer, una també a Venècia. La veritat és que me'n vaig una mica lluny, però bé, estigueu atents també a les xarxes i al meu web, perquè anem actualitzant l'agenda amb els concerts que es van sumar en aquesta gira de presentació d'altres éssers. I també tinc novetats pel que fa a la darrera cançó que he estrenat, que és Flama, amb la qual estem fent unes col·laboracions amb diversos artistes dels Països Catalans que tinc moltíssimes ganes d'ensenyar-vos.
0: Doncs mira, precisament Flama, que vas estrenar per la Diada, aquest homenatge a la Flama del Canigó i als Països Catalans, és la que tancarà el programa. Ens la presentes?
1: Doncs és una cançó que, molt bé has dit, parla d'aquest símbol, no?, que significa pels Països Catalans. Per la revetlla de Sant Joan fem una cosa màgica, una cosa molt gran i que és metàfora de la comunitat que realment som i de la mobilització de la gent del poble. I vaig voler, doncs, fer una cançó per donar la benvinguda a totes les flames que cada any arriben arreu dels pobles dels Països Catalans i posar en valor aquest vincle que crec que a dia d'avui és molt, molt, molt important que reivindiquem i que el cuidem.
0: Doncs, si no vols dir res més, així tancarem el programa.
1: Doncs perfecte, gaudiu de la cançó.
0: Gràcies, Marta, els millors desitjos.
1: Un plaer, gràcies.
0: Doncs el mateix que us dèiem fa una estona, ja estem d'alguna manera projectant el que serà l'especial del dia 19 dilluns i alhora ens estem acomiadant. Pol Regàs, Anna Hernández i un servidor us desitgen un bon cap de setmana i que la música no ens abandoni. I em sembla que ve baixada, de temperatures. Per tant, ojo al dato.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Jo sóc una professora vocacional. Va haver una època que tocava bastant. La vida aquesta és molt complicada. Jo no em veia passant-me tota la vida en un aeroport, en una sala de concerts i en un hotel. I això, si fas 80 o 100 concerts a l'any, és la teva vida. I vaig pensar, jo sóc casolana. I m'agradava molt ensenyar. I vaig pensar, jo em vull dedicar a això. Jo crec que el que marca, sobretot, és que a tu t'agradi això. Perquè hi ha molta gent que ho fa perquè no es pot guanyar la vida com a solista o perquè a vegades no te la pots guanyar. Llavors entren en un conservatori o entren en una escola, però no els interessa. Jo he vist molta gent d'aquesta.
1: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Maria Jesús Crespo, pianista i professora.

0: aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda, especial assaig general des de la Fira Mediterrània de Manresa. Seria tocar guitarra i castanyetes. Entrevistarem Jordi Foses, Judit Nederman, Pere Seda i les Pitxorines, entre d'altres. I tindrem música en directe. L'assaig general des de la Fira Mediterrània de Manresa. Aquest divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda. Us hi esperem. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del Luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Bona nit. L'empremta de Miles Davis sobre les noves generacions segueix ben viva. El músic que sentirem avui, Paolo Fresu, l'havia sentit per primera vegada en directe el 1984 a Terni. Fresu, que tenia aleshores 23 anys, ha traslladat la impressió i l'emoció d'aquell primer encontre a l'espectacle teatral que preparava el 2024 i que aquest 26, coincidint amb el centenari Miles Davis, ha publicat en disc. El disc Kind of Miles, Kind of Lives, un recorregut cronològic per l'evolució musical de Miles Davis, que comença a finals dels 50 amb el so acústic del quintet de Miles. Fresu l'ha recreat en quartet amb Marco Bardoscia, Stefano Bagnoli i Dino Rubino a temes com aquest que us proposo per començar. It never entered my mind. Benvinguts.

L'Standard Autumn Leaves és un altre dels que Miles Davis havia incorporat al repertori del seu quintet, d'aquí que Paolo Fresu el visiti el seu homenatge en aquesta versió de quartet amb el pianista Marco Bardoscia, el baixista Stefano Bagnoli i el bateria Dino Rubino. A l'homenatge de Fresu no hi podia faltar aquest altre estàndard.

En directe, en aquest homenatge a Miles Davis, homenatge teatral que ha muntat el trompetista Paolo Fresu per recordar-lo en el centenari del seu naixement, Round Midnight de Thelonious Monk, tema que va centrar la gravació Round About Midnight que Miles Davis i el seu quintet van publicar el 1957. A més del quartet que sentíem per al seu homenatge a Miles, Paolo Fresu ha reunit també aquesta altra banda amb el baixista Federico Malaman, el trombonista Filippo Vignato, el bateria Christian Meyer i el guitarrista Bebo Ferra.

Time after time, Federico Malaman, Filippo Vignato, Christian Meyer, Bebo Zerra i Paolo Fresu. Recordant el període fusió de Miles Davis, Paolo Fresu també recrea amb aquesta banda Orange.

Orange és un dels temes que Miles Davis va incloure a l'àlbum Aura, gravat el 1989 amb la producció musical del trompetista danès Palle Mikkelborg. Paolo Fresu feia aquesta visita a aquest tema amb Federico Malam en el baix, Filippo Vignato al trombó i als efectes, Christian Meyer a la bateria i Bebo Ferrara a la guitarra elèctrica.

My Funny Valentine, cançó de Richard Rodgers i Lawrence Hart, balada que Paolo Fresu recuperava en aquesta versió de record amb Miles Davis, que l'havia versionat en diverses ocasions. Un tema que enllaça, per cert, amb un altre dels trompetistes que Paolo Fresu ha homenatjat als seus projectes, Chet Baker. A l'àlbum Shades of Chet, Paolo Fresu feia aquesta altra versió del My Funny Valentine.

Homenatge italià a Chet Baker, Shades of Chet, amb dos trompetistes, Enrico Rava i Paolo Fresu, cantant My Funny Valentine, al costat del pianista Stefano Bolani, del baixista Enzo Pietropaoli i del bateria Roberto Gatto.

En trio amb el pianista Dino Rubino i el baixista Marco Bardoscia, Paolo Fresu visitava un altre dels estàndards del repertori de Chet Baker, Everything Happens to Me. En una conversa imaginària, el trio italià dialoga amb Chet en aquest treball Tempo di Chet.

Paulo Freso xerrant amb Chet en aquest original Chat with Chet. Paulo Freso, que tancarà la sessió tocant Best You Is Man Woman Now, recordant la gravació que Miles Davis va fer del Porgy and Bess el 1958. La toca amb Marco Bardoscia, Stefano Bagnoli i Dino Rubino. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. La sardana, el fandango, la jota, el zorzico... La música popular dins de les grans sales de concerts amb Albert Galceran i Pedro Pardo.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la 1:00 PM a Catalunya Música.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses.

0: Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
0: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival de Jazz Cuyi 2026, aquest dissabte actuació en duo de dos membres de l'escena jazzística francesa, la trompetista Ariel Besson i l'acordionista Lionel Suárez.

Sentirem a continuació un dels concerts per a piano de Sergei Rachmaninov, el número 2, estrenat a Moscou l'any 1901 pel compositor al piano i sota la direcció d'Alexander Silaty. Els moviments de què consta són Moderato, Adagio Sostenuto i Allegro Scherzando. Concert per a piano número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninov. Sentim Hélène Grimaud, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció de Jesús López Cobos.

0: Hélène Grimaud, piano, i la Royal Philharmonic Orchestra, sota la direcció de Jesús López Cobos, en un enregistrament de l'any 1992, ens oferien el concert per a piano i orquestra número 2 en do menor, opus 18, de Sergei Rachmaninoff.
1: Catalunya Música.

La música de cambra omplirà els següents minuts aquí a la nostra sintonia. El que us oferim és el duet per a violí i viola número 2 en re major de Michael Haydn i el sentirem interpretat per Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola.

Rachel Podger al violí i Jane Rogers a la viola interpretaven el duet per a aquests dos instruments número 2 en re major de Michael Haydn.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Us convidem ara a sentir una de les obres més revolucionàries i transcendentals de la història de la música per les innovacions rítmiques, harmòniques i tímbriques que aporta. És el ballet La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky, que es va estrenar al Teatre dels Camps Elisis el 29 de maig del 1913 amb Pierre Monté com a director. I tant la música com la coreografia van provocar un gran escàndol. L'obra és del mateix 1913 i va ser un encàrrec de l'empresari Sergei Diaghilev pels ballets russos de París. La coreografia era de Nijinsky i l'escenografia de Mikhail Fokin. Està inspirada en llegendes de la Rússia pagana. Ara la sentirem en la versió que ens n'ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Simon Radl, en un enregistrament del 2012. És el ballet La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky.

0: S'acaba aquí aquesta singular composició d'Igor Stravinsky. És el ballet, la consagració de la primavera de l'any 1913. Ens acompanyava l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Simon Rattle.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: L'únic quartet de corda que va compondre Maurice Ravel està escrit en la tonalitat de fa major. El sentim a continuació aquí a Catalunya Música, interpretat pel quartet Arcanto.

0: Era el quartet de corda en fa major de Maurice Ravel i el sentíem interpretat pel quartet Arcanto.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Continuem endavant la nostra programació ara sentint la Simfonia Concertant per a violoncel i orquestra en mi menor opus 125 de Sergei Prokófiev, una obra composta l'any 1949 a partir del material del concert per a violoncel i orquestra opus 58. Ens acompanyen Hannah Chang, violoncel, i els membres